0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: I de fer una conversa, farem una conversa i xerrarem un pot de tot. De tot el que vam xerrar l'altra vegada que ens vam veure i xerrar un pot de tot. Mm? Recordar el poble, recordar les memòries de quan éreu petits i el que fèieu i també el que interessa és que també recordeu de com us vau conèixer, si heu fet coses junts, coses de poble, saps? Els vincles que teniu uns amb els altres, vau fer feina junts, vau coincidir qualque coral, el que sigui, el que surti. La idea és conèixer coses del poble, coses de migjorn, com els heu viscudes i aquests anys passen i els records queden i bé, nosaltres fem un programa que és de memòria oral, no? Que li deim, i també crec que és de memòria oral i d'història local, perquè al final vosaltres heu escrit una etapa, no?, de la història i ara nosaltres estem fent aquest recull de diferents pobles, diferents persones que han participat a la vida del poble i de qualque manera també han construït el poble, no? Fent una cosa, fent una altra. Jo no me'n record ja que em vau explicar, vau explicar tantes coses que ja no me'n record, però entre carnavals, entre festes, entre cantar, cosir i ballar i tantes coses, que ja no me'n record ja tantes coses que vau explicar. Idò, començarem una ronda per saber, per recordar qui som, que us presentau i jo així també me'n recordaré de les converses que van tenir i després ja anirem fent preguntes. Idò, començant per aquí.
3: Bueno, jo me dic Esperança Barbé. Vaig participar en aquest programa perquè resulta que m'han agradat molt totes les coses de la cultura, balls, cant, no perquè he tingut mala veu, però comèdies, i participar en moltes coses d'aquestes. Van venir a veure si estava disposta a contar cosa i vaig intentar contar cosa. Record que vaig ratllar molt, però crec que vaig dir moltes coses perdudes. Però bueno, m'ho vaig passar molt bé. Ara no sé per on voleu que comenci de contar cosa.
2: Jo me'n record molt bé de la conversa i me'n record molt bé de ton pare. Me'n record molt bé de ton pare. I fa poc vam conèixer de casualitat en Pilar Pons, que va aprendre molt de ton pare i després en podem xerrar. Què trobes?
3: Sí, molt bé. És una gran amiga meva.
2: Idò.
3: Perquè ratllant d'en Pilar Pons, que viu a Villacarlos, es va?
2: Sí.
3: El castell?
2: Sí, sí. I mos va xerrar a ton pare i tot el que li va mostrar.
3: Sí.
2: Idò, i per aquí, qui tenim? Te presentes? Presenta't. Si pots, presenta't.
4: Bueno, jo soc Mariano Pons Mascaró. He viscut molt poc en el poble, sempre havia estat pel camp i no puc dir gaire cosa jo del poble.
2: I devies anar a vendre coses o no?
4: No venia res, ni podia comprar.
2: Què fes? Que sabes?
4: No.
2: Que vivies? On vivies del camp?
4: Mira, vaig començar a viure a Sant Jordi, de Mercadal. De Sant Jordi vaig venir a Sant Agustí Vell. A migjorn. De Sant Agustí Vell vaig anar a Sant Caragol. De Sant Caragol vaig anar a Pinigaus. I de Pinigaus a Espí. I llavors em vaig casar.
2: I allà va acabar tot.
4: I allò va acabar.
2: I què vas fer quan te vas casar?
4: I, bueno, vaig tenir dos aldots en dos anys. I no me va anar massa bé, però bueno, gràcies a Déu tot ho he pogut.
2: I en el poble, però ara hi ets en el poble?
4: Ara hi som, però molt poc.
2: I també és pel camp?
4: Sempre som pel camp. Si me perd, que me venguin a cercar pel camp.
2: Quants anys tens?
4: En tinc que fer 82.
2: Bueno, encara te queda corda.
4: I tant.
2: A migjorn, viviu molt d'anys.
4: I tant, bueno, dependeix.
2: I per aquí, què tenim més, a veure?
4: Ah, tenim na Joana.
5: Jo som Joana Florit. Moll, perquè de Florida n'hi ha molts. I no puc dir contar gaire coses jo, perquè en Esperança van anar a escola juntes, això sí, però jo ni cantar ni ballar ni res de so.
2: Però sempre has viscut en el poble?
5: Jo sempre he estat el millor. I després em vaig estar sempre a la mateixa casa, vist que em vaig casar, i tota la vida he fet dues cases només. I vida normal.
2: Vida de poble.
5: Vida de poble, tranquil·la. He fet més coses en les veses que no quan era jove. Llavors no anàvem ni de viatge ni fèiem res més que...
2: Com el definiries, el caràcter migjorner?
5: Ai, bueno, tranquils i no ho sé, sembla que som gent bastant normals, no ho sé, agradable a tothom, i com que mos coneixem tots, com aquell que diu. I
2: alegres, no?
5: Sí, això sí.
2: Sou gent alegre.
5: Mos agrada les festes també, això, però...
2: Bueno, ja en xerrarem més, ja en xerrarem més.
5: Va, no, senyora Juanita.
2: Vinga, Juanita.
6: Vinga, Juanita, com hi la treball.
2: I què m'expliques?
6: No sé, què li tinc que explicar.
2: Que has fet molt de pa, tu, o no?
6: Ah?
2: Has fet molt de pa?
6: Pa, bueno, jo no, som-ho.
2: Som-ho?
6: Jo pa no.
2: Tu l'has venut,
6: bueno,
2: l'has venut.
6: Estem al forn i fem bastantes coses, sí que és bo. Pastissers, plens, que ja pots dir altra vegada. I bueno, i cuí, em pelen granes, també, molt. Bé, en fem quants anys, sí. Però jo pa no. Mm-hmm. Les filles, o sí, també. Mm-hmm. Que tenia les filles que li ajudaven, però...
2: Ha trecat el micro, Juanita.
6: Ai, tant com van tornar grosses, perquè érem... I vam anar aquí petites totes, però bueno. Mm-hmm. Van anar creixent i van ajudar també.
2: A un poble hi ha una cosa que deu ser quasi que hi has d'anar cada dia. Dic, que devies veure tothom del poble cada dia.
6: Bueno, tothom també hi havia dos forts i ho partien també, ja. Bueno, això no. Però bueno, bastant, gràcies a Déu, ens vam bastant bé, sí. Però hi havia dos i clar, aquesta gent. El poble és massa gran i anàvem per tot.
2: I Joana, que anaves a comprar en el forn de na Juanita?
5: No, cada dia mos vam perquè havíem d'anar a comprar el pa, els cops. Sí.
2: Que és el que més t'agradava del forn?
5: I encara surten les banyes de xocolata. Que em va sencar el dreu, les banyes de xocolata que feien.
6: Sí.
2: Quina olor feia el forn?
5: Ai, l'encimada fa molta olorada. Quan els divendres que fas les encimades, quan les treuen del forn, fan una olorada especial, allò, eh? I tot, els pastissers també, i era... Sí. Llavors que ho feien bo, no sé, em sembla que ho feien més de casa, que no escatimaven res en aquell temps. Ja ho fan retre tot i no és igual, no, de bo.
2: I acabarem la ronda antes de seguir sense conversa. Per allà baix, quasi a l'altra punta, no diria que és a Mercadal, perquè estàvem a Renyaram, però ja quasi és a l'altra punta de...
4: No, som de Mercadal.
2: Tu és de Mercadal. Tu és de Mercadal, però ara ja no, eh?
4: No n'he renegat ni de Mercadal ni del Migjorn.
2: Bueno, ara ets el Migjorn. És el que et jubilàs del Migjorn.
5: Saps que devia ser de Ferreries, ell?
4: No, jo som nat a Mercadal.
2: Uh-huh. A Sant Jordi, diu. Qui tenim per allà baix?
7: Digues, pam.
2: A veure, presenta't.
7: Joan Pau Pescaró.
2: A què te dedicaves de jove?
7: De jove, en el camp. De casat vaig a ser missatge 4 o 5 anys i llavors vaig manar un compressor també un parell d'anys o tres i llavors manobra.
2: Manobra en el poble?
7: Sí, bueno, vaig estar en el poble. Vaig fer de manobra en el poble, però antes havia fet feina 16 anys a Fornells.
2: A Fornells, nada menys.
7: Uh-huh. I satisfet que estava, eh?
2: Duar a la mà.
7: Bueno, jo de la mà no en sóc gaire bo. Però me tenia bon tracte i estava bé.
2: I què fèieu a Fornells?
7: Què fèiem?
2: Sí.
7: Obres, cases i... era qüestió de construcció, ja no fa res més.
2: I quan vas deixar el camp per anar a fer aquesta obra, com tu, hi havia molta altra gent que se n'anava del camp cap a l'obra perquè guanyava més?
7: Sí, el camp es va deixar i tothom es va tirar a la manobra. Va ser així.
2: I com ho feies per anar i venir de migjorn?
7: Amb un cotxe, el mestre posava el cotxe.
2: Anau tots junts?
7: Sí, però n'hi havia dos o tres de migjorn. I... Anàvem i veníem cada dia.
2: I tu has vist créixer el poble també, no? Perquè aquí també s'ha construït el poble, l'has construït tu, no? De qualque manera també has participat.
7: Bueno, l'he vist créixer també en el poble.
2: Com era el poble quan tu eres petit?
7: Com era? Sí. Era més petit que ara. Llavors hi ha anat creixent i s'han fet carrers nous, s'han fet pisos nous i... S'ha fet cosa, com el venir d'aquí de Vicodell, que diuen que això no hi havia res, això ho he llogat tot.
2: I que us en duíeu pa de na Juanita quan anàveu a Fornells o el compràveu a Mercadal?
7: En de pas.
2: Que us en duíeu pa de na Juanita quan anàveu a Fornells?
7: Sí. Que us en duíem a menjar.
2: No compràveu res a Mercadal, eh?
7: No.
2: Déu mos guarda.
7: No mos duràvem. Sí, mos duràvem, sí, perquè hi havia dos de Mercadal que feien feina.
2: Ah, te recuíeu?
7: Sí. Sí.
2: I recordes la relació amb la gent de Mercadal? Com era? Era el mateix municipi en aquella època. Com era la relació amb la gent de Mercadal?
7: De Mercadal no en tenen gaire pas, perquè passaven cada dia, però...
2: De llarg? No. Passàveu de llarg?
7: Sí. Mosturàvem, carregàvem dos que feien feina i... Era més.
2: I de què el coneixeu, en Joan, vosaltres? De què el coneixeu?
6: Sí, de quan vam estar migjorn.
2: Posa't a traquet el micro, Juanita. Atraqueta'l. Sí, això és
6: que
2: una cosa... No, ho entenc. No passa res.
6: Sí, quan vam venir, que érem jovenets, llavors, i fa anys que sou per aquí totes maneres. Fa molt d'anys que esteu a migjorn.
7: De l'any 47.
6: Sí, me'n recordo, sa mare venia molt esforç a nostra.
2: Sa mare d'en Joan.
6: Sí.
2: Què recordes de sa mare, tu?
6: Recordo una dona
7: molt bona. Ai, que sí, que s'ha de recordar.
2: I tant, que se'n recordarà. Na Juanita té 90 anys, però té més memòria que tu i jo junts. O no?
6: Sa mare no ha donat una bona dona, molt de so, Anna Maria, no, Maria. Sí, venia molt que nostra, sí. Sí, me'n recordo ben bé.
8: Jo coneixia més sa dona, aquell. Perquè sa dona van fer feina juntes de bisuteria, que havia fet...
7: Sí.
2: De bisuteria aquí a migjorn, també?
8: Sí, havia com una fabriqueta, que mos ho duen de Ciutadella, però hi érem unes quantes i feien feina. I ella...
2: Quin tipus de bisuteria fèieu aquí a migjorn?
8: Pues de passaroles, de collants, de canelletes, i de tot, coses d'aquestes, sí.
2: I us explicaven on se podia comprar això que fèieu
8: no.
2: Aquí?
8: No, com que aquells mos ho duen i s'ho enduen, nosaltres fem la feina i... Bé, s'ho devien... No ho venien aquí, vull dir que a Ciutadella hi havia una fàbrica grossa
2: I ho venien a fora, ho devenien a fora...
8: Sí. I nosaltres érem un ratxet i llavors, com que eren joves, ho passàvem molt bé allà. I ella hi era, vull dir que vam fer... Teníem bon rostre amb na Maria.
2: Què cantàveu quan fèieu feina?
8: També,
2: llavors... Quines cançons cantàveu? Cançons d'homes o de dones?
8: Havien ser de dones, llavors homes no... No, però no tenia idea de quines cançons.
2: Pensa-hi. Perquè, Esperança, tu cançons no en cantes, però en saps unes quantes o no?
3: Bueno, sé algo, però cantar no en sé gens, perquè té mala veu. Però bueno, sí. Cantar m'agradava molt, mentre es tenia sa roba, sempre cantava.
2: Quina cantaves?
3: Ui, no m'ho demanis, però em sembla...
2: Ja t'ho he demanat.
3: Que era d'en Joan Manuel Serrat, que era aquí... No ho sé, que és molt coneguda, que tenien 15 anys, que es diu...
2: És polida aquesta.
3: Que es diu el nom, però que era, tenien 15 anys.
2: I no ho conec gaire, però sí que és molt coneguda.
3: Sí, m'agradava molt cantar-la, però ara ja no me'n recordo, ara fa molta estona ja que no la cant.
2: I ton pare cantava?
3: Mon pare cantava tot el que li semblava, però cantava sobretot fandango. Mon pare... Puc ratllar una mica d'ell?
2: Clar, faltaria.
3: Idò, mira.
2: Tothom el va conèixer en el Conquet, o no?
5: Sí.
2: Val, tinc pare, sort, idò. Personatge important.
3: Quan tenia, no sé, 12 anys o 13, havien parat ja de ballar fandango i unes festes de Sant Cristòfol, ell i una altra, una senyora, una jove, van sortir a ballar fandango. Van tenir tant d'èxit que d'aquesta manera va ser que va començar el fandango. Ell li agradava moltíssim, va ser el que va començar a ensenyar tot el grup, en aquell moment no hi havia grup, el va ensenyar ell, i després d'haver ensenyat des d'aquí, tota la música el posava en Xipumet, li deien, que era mestre de... Francisco.
2: Sí. Xic Fumeta.
3: Sí, Fumeta, que no era llinatge. Fumeta. Això és una família que no sé per quin sentit, tots els hi han dit els Fumetes.
2: Bueno, encara n'hi ha.
3: I no, per això mateix. Però no sé de què els hi ve.
2: De fumar no, crec.
3: No, de fumar no, perquè era gent sèria i no fumava.
2: I... Però jo en conec un de Fumeta encara, mira.
3: Sí. I ells dos, un sa música i els altres ball, van armar tot aquest fandango, que era els anys 40 o 30 i cosa. Devia ser, jo vaig néixer el 41 i quan vaig néixer ja m'ho vaig trobar tot en això. Ells tenien ses al·lotes de quinsenyades, però hi va haver uns...

0: van anar en aquest concurs a Palma de Mallorca, que van guanyar el primer premi. Això era l'any de 45, 46, no era més. Van guanyar el primer premi. I després el primer premi era anar a Bilbao. I en aquell temps de la vida que ningú es movia de casa seva, ells van tenir la sort d'anar a Bilbao.
1: A ballar fandango.
0: Les al·lotes d'amor i els músics del migjorn, que eres mon pare, que anava davant. I a Bilbao, quan hi havia de tot Espanya, en aquell moment, van tenir el tercer premi. Bueno, per seguir no, no llargaró de més, aló, tampoc no en tenien, i anys, bastants anys després, se van decidir que per Sant Isidre fer sortir un grup de fandango, que en aquell moment no en tenien, que les al·lotes fossin filles de pagesos, això és aló, estem dient, no és del migjorn, i els al·lots, fills de senyors. I mon pare va ensenyar tot aquest grup d'aló, que es deia de Sant Isidre, van ballar. De som a veure l'amistat que tenc en la Pilar, perquè després jo, en aquell moment de la vida, ja ballava fa estona, i vaig anar amb mon pare aló ensenyant-los també a ballar. Vull dir que tot ha sortit del migjorn, menys Ciutadella. Ens ha dit que Ciutadella tenien un bolero que era ben seu, que nosaltres un moment de la vida els hi van robar, perquè nosaltres l'any 56, 57 per aquí damunt, va ser quan va començar a haver-hi turisme i hotel de turisme, un hotel al Caufà, el primer, i ho tenien muntat d'una manera que al matí els hi donaven un pícnic, es diu, tots els que volien es puntaven per l'excursió, feien una excursió, anaven fins a Ciutadella i els que vespre tornaven i esturaven el migjorn i el grup del migjorn, tinguent en compte que en aquell moment ja hi havia tres o quatre pobles més grossos que teníem grup, esturaven el migjorn i nosaltres ballàvem fandango. Jo tenc que dir que tu vas veure un retrat, tu que nostre.
1: Sí.
0: Es va? Sí, sí. Amb el vestit de Correo del Rei?
1: Sí, sí.
0: Idò. Jo he viscut tot això. Quan vaig néixer m'ho vaig trobar i quan vaig tenir 5 anys vaig anar a ballar a Ferreries la primera vegada. En 5 anys vaig anar a fer l'estreno a Ferreries. I de 5 anys cap aquí, ara és perquè ja no puc, però sempre he ballat.
1: Molt
0: és
1: bé.
0: Així.
1: És una història molt polida.
0: Mon pare era una persona que li interessava molt, hem de dir, la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons, i històries d'aquestes, i bueno, i el fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè, a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona del migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
1: Una espia, vam... era una espia.
0: Bueno, no, sabíem per què era, perquè, en vez de ser un dia, va arribar a ser 2 dies, i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa, i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cudrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loquí a Vini Cudrellet, me'ls ensenyaven altres.
1: Feu intercanvi.
0: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
1: Exacte.
0: Perquè 2 dies cada setmana representava saber moltes coses.
1: I la resta, com heu viscut el ball popular? L'heu viscut, heu ballat, heu après qualque ball?
2: Jo ballava, sí, amb Sant Cristòfol, ballava quan eren joves, però molt, tampoc no. Perquè...
1: Però participàveu a la plaça? Sortíeu a ballar?
2: Sí, la plaça d'Esperi. Volíem fer ball i jo, però ballar...
1: I en Joan i Mariano ballàveu o no?
3: No! No!
1: Déu mos guard.
3: No.
1: Ballar. Tu fas el gin a la barra.
3: Bueno, sóc el cunt, sí, eh?
1: Bueno, ja t'he dit ja. Però t'interessava veure-ho o no?
3: Oh, bé, jo el que ha dit en Esperança m'encanta. Perquè jo me ben recordo quan son pare, ella, en Jaume germà, el volia anar a casa seva, ell i sa germana, i en Jaume germà no hi volia anar perquè sempre li deia anar a sa nostra, perquè en Jaume germà era roig.

0: I ell sempre deia, has de ser nostre, i en Jaume, el germà, no hi vull anar, perquè son pare fa viatges de migjorn, aló, s'endua blat a moldre aló. I nosaltres anàvem a cercar la farina. Que no és així, Esperança?
1: Sí, sí. Hi ha molta cosa, podríem estar fins al vespre.
2: Bueno, tampoc no ho hem d'allargar eternament.
1: No, no, jo no ho vull allargar, no, però vull dir que tindrem prou programa.
2: Sí, no, passeu pena, això va gravant. Idò, així vas conèixer el germà seu i a son pare també, en el Conquet.
0: Mare de Déu, si l'he conegut.
2: Te'n recordes de qualque conversa que hagis tingut amb el Conquet?
0: No, no, no.
2: De què el coneixies? Del poble?
0: D'això, que es duia amb un sac de blat i son pare tenia un carro i un macho i dues blat a moldre-lo. No sé si és que aquí no tenia molí o allà era més bo o no ho sé, perquè jo no t'ho puc dir perquè devia tenir 9 o 10 anys.
2: I aprofitaves viatge-lo per anar a ensenyar a ballar fandango, ja que anava a moldre-lo.
0: Ai, no ho sé.
2: Bé, ves, sí. Un poc devies aprofitar els viatges, no, en aquella època?
1: Partia a les 8 del matí i arribaves fosquet aquí.
0: Sí,
1: jo
0: sí.
1: Vaig anar moltes vegades amb ell.
2: I feia tot el dia l'o?
1: I te diré una... Ai, perdona, que ara
2: no, digues.
1: Te diré una cosa. El macho que diu en Mariano, sempre li agradava anar a l'esquerra. Mon pare es dormia...
2: Era anglès.
1: Mon pare es dormia i el macho se n'anava a l'esquerra. I mira, hi va viure fins, no sé, fins a 70 i pico, vull dir. No van tenir res de nou, mas anar a l'esquerra. Això vol dir els cotxes.
0: Clar, no hi havia
1: que
0: cap cotxe.
1: Que es passejaven per la carretera. No hi havia cap cotxe.
2: El devien esquivar, de qualque manera.
1: No, és que no n'hi havia.
2: I així, Juanita, dius que sí, que ballaves, eh?
3: Sí, bueno, jo sí. Trobo, era jove, quan era jove, perquè tampoc no t'he de ballar.
2: Atraca't el micro, un poquet.
3: Que bo que també. Ja.
2: Com si fos una carxofa.
3: Jo tinc que remenar tan canxors. I doncs sí, ballàvem, eren joves, ballàvem. Som era molt ballador, jo no era tant, però bueno, també ballava. Les festes i els darrers dies també, jo en feia un ball, però no em feia massa més d'allò. Altrament no, la plaça d'esperi i els darrers dies solíem fer, a vegades se'n feien d'una cotxeria, en el carrer de l'Esperança, sí. Una cotxeria faríem ball, a vegades n'hi havia dos, de balls d'aquests, i a vegades no n'hi havia més que un, això. Sí, sí.
2: I els músics, us en recordeu dels músics?
3: Els músics eren...
2: Qui eren els músics quan ballàveu?
3: En Perico del Bar, en Pau Descans, hi era un. I no sé si n'hi havia més, ja no me'n recordo, els altres eren molt poc. Perquè tampoc...
0: Ell devia en Menorca, m'imagino.
3: Sí, en Menorca també sí, però...
0: A
3: sí, també ball, sí. Pues ball en Menorca també era bona... També fa anys que era mort, també.
0: No ho sé, sí. Jo, de què ho tenc present.
1: I hi havia en Perico del Bar, també.
3: Perico de... Jo ho dic, sí, en Perico del Bar, vale. Sí, sí.
4: I... Mon pare també ho era, músic.
3: Però per ballar, sí? per ball, no tenia ser.
4: De jove es veu que sí, que també, perquè feien ball així i també solia sonar.
3: Sí, sí.
4: Però jo ja no li vaig veure no sonar.
2: I Joan, no m'ha quedat clar si tu eres ballador o eres del costat de que miraven.
5: No. No ho
2: però hi anaves a veure-ho? Quan
5: sí,
2: hi havia coses?
5: Sí, anaves a veure-ho. A Sant Cristòfol també m'han agradat els cavalls, m'han agradat i m'agraden. No? Uh-huh. Que no hi puc anar, ja, en el dia veureu.
2: Bueno, per la tele, si no. Tu mires per la tele o...
5: Per la tele.
2: I la música, entrant en el tema de la música, és un poble mitjorn, és un poble molt musical, també.
3: Sí, eh? Sí. Ara sí, hi ha una gran... Sona, sí,
4: ho he estat sempre, sí. Això, sí. Sí.
2: Heu participat en coses de música?
3: De música? Llavors, jo anava a anar molt d'anys i cantant el cor en cor parroquial. Però... cantar, això sí. Però música no ballar tampoc, no. I música tampoc. No.
2: Bueno,
3: m'agradava la música, però no he tocat cap instrument mai, només és cantar que anava.
1: Feia molt bo per cantar i ella cantava amb les dues germanes filles del metge Camps. ella sí. Ja ha cantat.
3: La senyora Lola va fer que senyora Paca cantava molt, era una gran mestressa. L'altra també ho era, però ja no era igual que la senyora Lola, perquè no tocava harmònio i deia que ella si feien jocs, feien jocs, la senyora Lola feia molt de jocs i comèdies, sí. També participava a vegades, i so, sí, sí, sí. Però cantava en el cor i vaig anar molt d'anys, sí, sí.
2: I en aquestes comèdies que se representaven, heu participat?
3: No, amb Esperança, no era gran mestre per les comèdies.
1: Sí, jo moltes. Totes les que m'han brindat no n'he perdut de cap. Totes he dit que sí, ara ja dic que no. Sí. Però sí.
3: Sí, però t'agradava molt.
1: Moltíssim, moltíssim.
4: Aquest hivern encara va ser una poesia.
1: Aquest hivern encara les al·lotes van trobar que havia de fer una poesia i bon, i la vaig fer. Perquè ja té molt d'anys. Després ja no me surt la paraula tant falaguera com me sortia qualque temps.
4: Bé, però...
1: I però, bueno, ells volien per força que ho fes i ho vaig fer. Però sí, ja vaig contar que teníem la mestra Tauler. I tu, en pas que em vas fer, en la mestra Tauler.
4: Jo em vaig fer de comèdia també.
1: Perquè jo tinc una foto que tu hi ets. Vull dir que sí, amb aquella mestra em van fer moltes.
4: Però jo no he seguit com tu.
1: Però tota la vida hi ha hagut gent que n'ha mostrat. El que ara en la mort d'en Pere Antoni hem de dir que hem perdut molta cosa. Perquè ja no hi ha ningú que es posi davant i és més mal de fer. Ara les al·lotes de la coral solen tenir més ganetes.
4: Sí, doncs la coral torna a partir ara.
1: Que cosa, sí. Però a la gent li agrada molt tot això.
2: I vosaltres, que segurament per l'època heu cuinat molt... Heu cuinat.
4: Això sí.
2: Ara cuina tothom. Antes sí. Cuinaven més les dones. I vosaltres aneu a caçar molt o no? Els homes?
0: Bueno, quan podíem els diumenges.
2: Tu dius quan podíem, però fes de tot. Eh?
0: Bueno. Fem de tot, no.
2: I que veníeu tors en el poble o no? Que en veníeu de tors? Caçar tors?
5: M'ha agradat molt de venda n'he venut pocs.
2: Has venut pocs?
5: M'agrada venir molts també.
4: Però encara hi va a caçar, que no hi anava encara.
5: Sí, sí.
0: No. Encara hi va, cada any.
4: Encara hi va.
2: I tu que n'has venut de tors o no, Mariano?
0: Qualcun.
2: Qualcun.
0: No gaire, no però gaire. Com que llavors no hi havia un punyetero duro...
2: Venies el que podies.
0: I venies tot el que podies.
2: No, era, no, no passa res, vull dir, era una cosa que es podia fer.
0: Ai, ells ho saben més bé que jo.
2: I a qui anava? Que li compràveu? De tors o no?
3: No. Jo hi anava de molt pelota i anava amb un mare.
0: Nosaltres ens duem en Xoc de Sestany, on en Joan Camps.
2: Ah. I allà en el taulell hi havia...
0: Allà on podien, no sé on.
2: Bé, cada poble tenia els seus subministres, eh? I vosaltres compràveu, no, de tors?
4: No, perquè anaven a caçar normalment i van per a casa d'aquest i no...
2: Tothom caçava el seu.
4: Llavors menjàvem, però de vendre no en veníem. Perquè ells que nostres eren sabaters i vull dir que els dematins d'aquest de bona hora sí que hi anaven, però per vendre no. Però bueno, menjàvem de tort.
2: Bueno, era un menjar que la gent tenia el seu coll i podia... Sí, bueno, hi havia menjar a l'època dels tors.
1: La Joana no ho diu, però fa molt bo per fer tors. Els fa molt bons. Jo tinc un fill que hi ha vegades que voldria ser fill de la Joana basta menjar els tors.
4: En Lluís no pot veure. I els callos...
2: A veure, expliques la recepta. Expliques la recepta. Bueno.
4: Convidaré a sopar un dia.
2: Han vingut perquè expliquis coses, no m'explicaràs la recepta. Tens qualque ingredient màgic o ingredient...
4: No. Sou molt bons de fer i res de màgica. Només és que el fill va voler provar un dia de faldós i no, en Lluís li va dir que no li havien sortit igual, i jo hi era de vora, però no li van sortir igual. I això, llavors, va, tenc que dir que m'agrada cuinar, no em fa res fer-hi hores dins la cuina, però, altrament, no és que faci res especial, tampoc, bueno, no sé.
2: De qui has après a cuinar?
4: Mira, quan me vaig casar, això m'ho va trobar que no havia menjat tan malament mai. No sabia fer... Bueno, sabia fer... Perquè a ell li agradava l'ou, allò cru. Això no m'agradava. però jo no havia cuinat mai, era l'únic que no havia fet. Well, vull dir que ho vaig aprendre fent, però com que m'agrada...
6: Si tens gust, ja està.
4: Veus que aquí ve gent, tothom queda satisfet i ja està. I no em fa res, perquè n'hi ha qui fan, tenen besa, de fer menjar. I jo no.
2: I hi ha qualque plat de sàvia o de ta mare que te'n recordis, que cuinés i que t'agradava molt?
4: Ma mare fa bo, però ella va fer indiferent. Ella, la panadera, la fa de bona i es brou. No hi ha ningú que faci es brou com ella. O que l'hagi fet, perquè totes, nosaltres també, doncs, mai sortia es brou com el que fa ma mare. Però llavors no fa encara.
5: Llavors sabien.
4: No, però és que no fa molt de som menjars moderns, de cas no, eren aquestes coses. Les enciamades també les feien molt bones, però hi començàvem els dijous o els divendres a fer enciamada i els acullien el dissabte de matí, que ho feien tot en calma.
2: I dedicàveu més temps.
4: Sí.
2: Sí. I ara, Joan, tu saps cuinar?
5: No. No sé fer més que patates bullites.
3: Ja fa.
5: Un ou frit. Però no sé fer res.
2: Menys mal que t'han posat el plat a taula, idò. Quants anys tens, ara?
5: 89.
2: 89. Una Juanita 90, acabas de fer... na Joana
4: 81
2: 84 n'Esperança i Mariano tu has dit 81
0: un
2: també.
0: Tenc que fer 82 ara.
2: Més o menys us coneixeu, us coneixeu de tota la vida. Us coneixeu de tota la vida.
0: Jo fill es passar en el centenari.
2: Quin truc ho tens?
0: No ho sé, però duc aquesta idea. Com sortirà? No ho sé.
2: Ja.
0: Aquell va viure fins a 114, jo faig comptes arribant a 115.
2: Qui és aquell?
0: En Pere Ridabets.
2: El coneixies tu?
0: Hombre, me va fer a la mar de vegades les sabates, perquè era un bon sabater.
2: I a part de fer-te les sabates, que xerraves amb en Pere?
0: No podien xerrar, perquè jo era un adultet i quina conversa podien dur ell i jo, cap.
2: I tu tens hort, teu?
0: Sí, però pot de sunya. Bueno,
2: en Pere tenia hort fins al 109. Crec que va tenir sort.
0: No ho sé.
2: Troc que sí, que fins al 109 anys anava sort cada dia.
0: Pot ser.
2: Sí, sí. I el tenia cuidat.
3: I en bicicleta.
2: I en bicicleta.
0: Pot ser. No.
2: T'han d'agafar exemple o no?
4: Tenint la fama és millor, no?
2: Com és que trobau que teniu aquesta fama? O és que us canvieu la data de...
4: No, la data és la que toca, prou.
1: Som tranquils.
4: Vida sana que duim,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, som tranquils.
2: La vida tranquil·la, Esperança?
1: Clar, som tranquils, és millor.
2: I la cultura tabada també, disfrutar del poble, de l'intercanvi...
1: Jo no vaig mirar prima, dir que m'ho faltava poca de cultura, quan t'ho vaig escoltar i me vaig passar, però bona herba.
2: La cultura ha canviat molt, però, i jo crec que en teniu molta de cultura, la cultura és molt més que, segons, a vegades m'ho pensant que la cultura és una cosa, però la cultura és estar aquí xerrant entre nosaltres i compartir coses,
1: Clar.
2: Això és cultura, això ja ho és. I ton pare tenia molta més cultura que molt d'altres.
1: Sí.
2: No, tampoc no hem de fer... Una cosa és cultura, altra cosa és educació, és diferent, és una altra cosa.
1: Mira quant han ratllat elles del ball, el ball del Blanc i Negre, on em recordau, es va?
4: Sí. I tant.
1: Mon pare sabia la cançó del ball del Blanc i Negre. Era l'únic del poble quan el cap d'anys l'han tornat a començar a fer, en Pere Antoni me'l va venir a gravar jo, la cançó. I en Joan Huguet va compondre un poc la música, perquè sabia la cançó dels Valles Blanc i Negre. Jo amb la germana teva me'n record meu, i anava amb la meva.
4: I la germana meva
1: i d'un vestit blanc s'hi posaven coses negres.
2: Sí. Com fa la cançó aquesta?
1: Només de fer cantar.
2: Ara ningú m'ho sent.
1: Mira, és així. El ball del blanc i negre se va començar. Veniu i jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu del blanc i negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i el mateix teix formal. Veniu-hi, que s'acaba el teix de carnaval. La sala és plena de disfressats. Jo no sé si puc.
2: No, tranquil·la.
4: Bueno, ja has fet un tros. Sí.
2: Sí. Molt polida. La sabíeu?
4: No,
6: bueno, jo no.
4: Ara quan la senti... No,
6: la sé.
1: En Pedro de Huracán ara la sap, perquè quan ja me la van gravar, en Pedro la va prendre.
6: No.
1: I quan fan es balles blanc i negre sempre la canta. Sí. Mm-hmm.
4: El ball encara cada any el fan, fa anys d'això. Jo me'n recordo que hi van estar allà municipals.
1: Ah, sí.
4: Allà fan el ball de...
1: Allà jo és quan hi anaven la germana teva i la meva.
4: Jo no hi podia entrar.
1: I es posaven el vestit blanc i se posaven coses negres per poder entrar. Sí.
4: Jo me'n recordo una vegada un vestit d'estiu blanc, se hi va posar unes cintes negres. I bueno, ja era blanc i negre, perquè no podien, combinàvem coses, però... Sí, sí.
2: I com és que no hi podies entrar?
4: Perquè jo era més petita, no podia anar encara en el ball, elles eren més joves, i però ganes d'anar a veure-ho, però no hi podíem entrar.
2: Qui anaves tu, Joan, en el ball aquest? De blanc i negre, hi anaves en el ball?
5: No.
2: Mariano?
0: No, estimat.
2: No, eh?
5: No serien temps.
0: No ho era ballador, jo, eh? I que ballàs a qui li agradava i per avall.
2: Tu eres més d'anar al futbol.
0: Tampoc. No sé si la pilota és redona. No.
2: I tu, Joan, futbol?
5: El
2: futbol t'agrada.
0: El vell de futbol. A vegades me telefona i me diu, hi ha futbol? Ah, molt bé, però...
2: Que te'n recordes del primer camp del migjorn o no?
5: Sí, me'n record.
2: Sí.
5: I prou bé.
2: Com era?
5: No n'hi havia de camp.
2: Hi havia porteries o no?
5: Fèiem futbol el dia de Sant Cristòfol. I llavors, no sé quin any, vam fer el camp. I vaig ser un dels primers o el primer que vaig anar a fer feina en el camp, i l'avi de la Júlia, i vam anar junts.
6: I un any jo me'n recordo, però de molt d'anys això, que vam fer una tanca de Sabiní Cotrell.
5: Sí.
6: No hi havia camp.
5: No hi havia, i llavors feien allà on, allà on podien.
6: Me'n recordo jo.
0: En el palà d'en Xiquet, quedem, i llavors el va comprar en Cascalí de Sant Crebàs, en Perico.
5: Perico.
0: I llavors en Blas també va jugar en el camp, bueno, en el pla de Sant Pons, per allà baix. I jo de sol me'n recordo.
5: I en Blas també va jugar a Prada del Rei, allà. Jo també me'n recordo quan jugava.
4: Sí, també.
0: Però no n'hi havia de camp.
4: No. Era terra.
0: Rebles, has de dir.
4: Sí.
0: No n'hi havia, no que no el jugador, llavors. És...
2: Feia mal caure.
0: Oh.
2: I quines sabates duen?
0: Ai, no ho sé.
2: Futbolistes d'aquella època, quines sabates duen?
4: Sabates jo no me'n record, però les camises eren fetes de roba. I posaven un nombre i... Però les sabates no me'n record, però les camises sí. Les camies verdes i els calçols blancs, i no havia qui fogués net en allò, perquè era terra, eh? I la dutxa era un poal d'aigua, que hi havia piques d'aquelles, allò com havia un pou, i no hi havia dutxes ni hi havia res.
2: Que n'has fet net de camisetes i calçons del migjorn, no, tu?
4: Bueno, sí, perquè ell jugava...
2: Ell qui és?
4: Bueno, un blat, som-ho. Però llavors era jove, no era antes de casa mosa, perquè llavors... Bon, encara en Salot encara té retratos, però feien un partit llavors, però ja, eres, ja hi havia el camp, per Cap d'Any o no sé quan feien un partit de fadrins i casats.
1: Sí, me'n recordo.
4: Però bueno, això ja va.
2: Fadrins i casats del poble.
4: Això mateix.
2: Això ja no es fa, eh? Això no, ja ha passat.
4: Això està passat ja.
2: Està passat.
4: Hi ha moltes de coses d'aquestes que no. I això també.
2: I com ho fes, net?
4: A mà, no hi havia lavadores, no. fregant, perquè sabó de pastilles aquella.
2: I li deies, fa-te la net tu, la camiseta.
4: No, però jo també m'agradava anar a Bureu, però...
2: Exacte, això anava a demanar. Qui anava en el futbol, a Bureu,
4: sí.
2: Esperança, qui anava?
1: Jo no hi he anat mai.
4: Però en Lluís també jugava.
1: En Lluís també jugava, i en Lluís Salot també.
4: En Lluís, mai sí, ja. Vas també, he jugat, sí.
2: Bueno, era l'esdeveniment del cap de setmana, no? Anar al futbol un poc.
4: Sí, clar.
2: A no ser que hi hagués fandango.
4: I llavors per Sant Cristòfol, sí, mira, feien i tot
2: no feia,
4: de futbol,
2: no.
4: I ara no fan res d'això per Sant Cristòfol.
5: No.
4: I llavors, i des que vespre hi havia el partit de futbol.
2: Sí. Bueno, regidors que apuntin. Partit de...
4: No hi aniria ningú ara, de la manera que va tot. Venen a dinar a les 7 des que vespre o més. Perquè no, ja t'has d'anar a fer partit.
2: Te va, serviria per posar freno el partit de futbol.
4: No sé... On aniria, que tros?
2: I tornant a la vida de poble, en l'hivern, que es deia el camp era més curt i ho recuíeu més a casa i això, com ho vivíeu els hiverns a casa? Duaves foc? Contàveu coses? Perquè tele i ràdio, poca. A Joan, com
5: sí,
2: ho vivíeu,
5: sí,
2: això?
5: Sí, sí.
4: Només hi havia ràdios encara.
5: De vora el foc, o a vegades fèiem... Cota.
2: Fèieu?
5: Fèiem cota, corda.
2: Ah, vale, corda.
5: O traves, o llatre. Es fèiem, llavors. Era el que es fèiem. I en l'estiu, la gent es coneixia més que ara. Perquè va fer un robbus, ni els carrers, la gent
6: es posava... S'ha de la fresca i ara n'hi ha qualcú per no gaire la fresca.
2: Com és que agradava tant sortir a seure la fresca?
4: Era molt agradable allò, seure la fresca. Jo sortia brudant.
6: S'ha perdut un poc.
2: I ara, com és que no ho fas?
4: Ai... No sortiria ara a seure a la fresca. És que la nostra encara n'hi ha qui seuen, eh?
2: Bueno, i quin mal té?
4: Però ja no, però és que no...
2: No te surt?
4: No m'hi trobaria bé, trob, tinc més bé que nostra. Però llavors m'agradava seure a la fresca els que vespres.
5: Llavors sí, i ara com que hi ha la teva i fan coses
2: i t'has tirat cap endins de casa, tot cap endins. S'aire condicionat, eh? El ventilador...
6: Has que abratar la cosa.
5: Sí, llavors no hi era, no ho sé.
6: Si tenien calor, ventall o...
4: Enmig de les portes, ben obert davant i darrere, i ara que sàvia, que
6: bon. I ara, mira, tothom té...
4: Tothom venia allà.
6: Sí, sí, abratant molt, molt.
2: I de... hi ha qualque vegada que hagueu coincidit, vosaltres, que esteu aquí a la taula, a una festa o cantant, recordeu que hagueu passat... Bueno, vosaltres sou cunyades, evidentment, heu tingut molt de moment, supos, no? Dinerots i...
4: Ella quan venia a casa àvia la feien cantar, però feia pregar molt, no volia cantar mai.
2: Però... Heu sentit en aquestes trobades que hi hagi hagut glosa? Que heu tingut o cançons antigues que qualcú
6: un
2: sapigués?
6: Un pare li agradava molt glosar. Però no és que glosar, perquè te pot anar bé, però tenc unes quantes fues que són gloses, traces d'ell.
2: Que les vas escriure tu?
6: Jo les vaig escriure... La filla petita, un dia li va dir a l'avi perquè no me fa una glosa. I ho ves d'un boli, perquè no hi va, i te'n faré una de glosa. I va fer la mort de ma mare, un poc descansi. Tenc un quadre. I llavors, una temporada que va estar molt malament, la Rosa igual va fer, vol dir, va fer la mort d'ell ja, quan se despedeix i tot. I tenc el quadre, una a cada banda. Li agradava molt, però bueno, era aficionada, no era... Fos blusador, sí, però...
2: De sentir-ho, no? Sí. De sentir-ho.
6: Sí, sí.
2: A migjorn, on es cau vist glosa, vosaltres, de joves? L'Esperança, te'n recordes? On t'has vist glosa? Joan?
4: Jo sí, perquè a Somo li agradava i en Joan Huguet també. En Joan Huguet li agradava molt fer coses i solien fer xinites d'aquestes. Es trobaven i ja... Sí, bueno, amb ell, amb en Joan, eh? Sí, sí. En Joan que volia ser mestre, sí. I ell li deia, no saps res, tu sóc jo. Però això, bueno, feien bromes, però en glosa, sí. Van fer molts anys que feien això.
1: Nosaltres en devíem fer qualque moment, però...
4: Sí, sempre n'hi havia.
2: Hi havia glosadors a mitjorn? Hi havia de glosadors?
4: Encara n'hi ha.
2: Bueno, ara n'hi ha molts.
4: Ara bé, sí.
6: Era glosador, son pare del capellà de mitjorn, és que un Pepe, glosador. I son pare d'una paca triai, no sé si... També, és que un Toni també glosava, de jove, això, abans. Però és que un Pepe va glosar molt d'anys. Era glosador.
2: Sí, i on se n'anava a glosar? Se n'anava a altres pobles a glosar?
6: Estava a Ciutadella i no... Aquí, venia a vegades aquí també, però poques vegades. Però era glosador de diguéssim. Ara és que el contorno ja no era tant, però bueno, també m'agradava.
2: Mariano, tu al camp n'has sentit de cançons o de gloses?
0: Jo no he sentit res, estimat. Jo, com que sempre anava de lo que m'ho manava mon pare i fer feina i per avall, tu, i brissaves d'anar a dinar a vegades.
2: Que dinaves, oli i aigua?
0: A vegades sí, i a vegades un pot de sopes de llet i un tros de formatge i unes coses en el cul i tot repartir.
2: I te queixaves que tenies gana o no?
0: No, no, com que no hi havia res més, estimat. Sí. Això era així, llavors.
2: I quants de missatges éreu?
0: No n'hi havia de missatges per casa nostra.
2: No?
0: Érem 9. Fis, i que no, en sobraven 7.
2: Bueno, així... així, si eren 9, no feia falta missatges, era autors
0: no,
2: de casa.
0: Que en sobraven 7.
2: Feu feina en grup, però, o no?
0: No, bueno...
2: O cada un anava no, a una tanca?
0: No, no, cada tothom anava junts. Si era fer llenya, fer llenya, si era xermar, xermar, i si era llaurar, llaurar, i tots anàvem...
2: Ho sabeu vosaltres què vol dir, xermà?
1: Clar que sí.
2: Sí?
4: Xermà.
2: No, xermà.
4: Segar.
2: Treure els abatzers.
1: Tenet.
4: Allò et segar.
0: Allò et segar.
2: És una paraula molt polida, xermà.
0: No ho és gaire polida.
2: Xermà, és polit. El que passa que és feixuc.
0: El que passa que foties pics.
2: Això és també cert.
0: I escarrinxades.
2: Com ho fèieu per xermà, a veure?
0: Amb un gatzol i un ganxo. I una forqueta.
2: Com eres ganxo?
0: Un ganxo de llenya llarg i un estirava i salta amb un gatzoll gra llarg també i tiraves i aquell estirava i feia munts. I
2: el ganxo no el teníeu de ferro en el final ja?
0: No, perquè si faries amb el gatzoll faries el ferro, fer un cop en el gatzoll.
2: Que val més?
0: Duastre. Un ganxo de llarg duastre.
2: Jo només ets vist de ferro.
0: Ah, no vas bé.
2: És el que he vist. És el que he vist.
0: No, vas bé.
2: No, té lògica, té lògica. Tu també has xermat molt, Joan?
5: Sí, el que he pogut.
2: I de...
5: Com anaven?
0: Érem 6 mascles i 3 femelles. Les femelles quedaven per les cases a ajudar a ma mare. Però nosaltres érem de del camp, de la tanca. Érem 6.
2: I les germanes vostres que feien a casa?
0: Bueno, formatjaven i rentaven i desaven i feien els llits i jo que vols que et digui, jo no ho sé.
2: Quantes vaques teníeu?
0: Jo no sé, per vint gaus em penso que n'hi havia 7 o 8 llavonses.
2: I eren moltes o poques?
0: Com que llavonses només anaven a fer gra, a fer blat per pura menjar, i formats el venien i... Vull dir que és així això.
2: Ara vull, per acabar, xerrar d'una cosa que crec que ajuntava molt la gent del camp i la gent del poble. Les esporquetjades.
6: Ah, sí.
2: Les esporquetjades. Us convidaven a anar a fer les esporquetjades?
6: Esporquetjades, sí. Nosaltres solíem batar quasi sempre de port, també, però la família i quatre cosins de casa, això.
2: On tots la fèieu?
6: Nosaltres, a Can Ostra, baix de tot, allà on estic,
2: sí.
6: Teníem port, però allà van llevar els solls perquè ho van llevar. En temps hi havia soll, cada casa feien port, moltes cases. Sí, no, i llavors, bé, llavors mon pare també era més jove, també, i ell va, també, i no van acabar. Però això, si de jove, jove, feien porquetjades.
2: I vosaltres, Esperança? També, us tocava, també?
1: També.
2: I ballàveu fandango els dies de les porquetjades?
1: Mon pare i ma mare eren porquetjadors,
0: sí,
1: perquè mon pare era carnisser i ma mare era porquetjadora, i ells dos anaven a les cases i mataven els porcs i els feien...
0: I per llocs també hi anaven.
1: Per llocs també. I jo a qualque lloc hi vaig anar amb ells també. Aquí on estaven a Paula Fas, que no me'n recordo on era, Sant Jeroni. Allà hi vaig anar moltes vegades, que hi havia mon pare i mon mare que hi anaven.
4: Ara li deuen dir un altre nom.
1: No sé què li diuen, però...
4: Que allò que era per Granada, o per... que no era per allà dalt que estava?
1: No, no? Està dins la carretera ja que agafes de l'O.
4: Ah, davant no era del Migjorn, idò.
0: Sant Jeroni.
4: Migjorn, no, no.
1: Sant Jeroni, som aquí.
4: Sant Jeroni. S'ho pensava aquí.
1: Sí.
4: Migjorn.
1: Allà sí que hi he anat, com que ells no tenien fills.
4: Yeah.
1: I la Maria Fas i tots els nebots venien allà, fèiem una juerga.
2: Com era la juerga aquesta?
1: Bueno, érem en jovenets, érem en lots, però crec que en danes en fèiem un poquet. Perquè... Però la Paula era una dona que no tenia fills, que el matrimoni estava en un lloc i no teníem fills, i el dia que hi anàvem tots, crec que ens ho deixàvem fer tot. Jo ara no puc recordar ben bé el que fèiem, però tu ho diràs. Hi havia la Margarita i el germà seu, i la Maria Fas, i tots, allà. Sí. I a casa també fèiem unes bones porquetjades. Jo, que sàvia meva, fèiem porquetjades i ens convidava tots al migdia a dinar. Tothom havia de dinar porquetjades.
2: Mariano, es diu de porquetjades, menjaves més, o no?
0: Hombre.
2: Que menjaves?
0: Tu que no saps el que era de bo, llom, llavors, i les costelles de porc i les patates frites.
2: Era un dia de mesclar la carn i les patates, o no? Mesclàveu la carn i les patates?
5: Sí.
2: Freixurat o no sé com li deien.
5: I bo que era.
1: No, freixurat és de bé.
4: Sí.
2: Freixurat és de bé?
1: Sí, fritella, allò és fritella.
2: Fritella.
1: Fritella de porc.
4: Fritella. Nosaltres no vam matar sempre, també teníem el sol dins el pati, teníem el pati gran, i els vespres llavors no, feien el sopar, que eren molts. I crec que devia quedar ànetes la fritella, perquè...
1: Es feien bromes també en la coa, que posaven una cua i la penjaven a qualcú darrere.
2: Com era la broma aquesta? T'enganxaven la coa?
1: La coa amb una cua impartible.
6: No te donaves compte i la penjaven i tu te passejaves en la coa darrere. Clar, és la gent, jo crec que... Que roden tots. Coses de llavor, perquè és així.
4: Diferent d'ara, cert.
6: Ara no n'haurien de penjar cua d'aquest cas.
2: Bueno, tant ho hem de començar a fer una altra vegada, això. I de... No sé, espero que hagueu disfrutat, jo he xalat d'aquesta conversa. Que hagueu recordat coses i segurament en recordareu moltes més. Però jo començo a tenir un pot de gana, Mariano. Hem de fer la bereneta ja, o no?
0: Bueno, i si la traïs, faran coses. No és que ara en neguem enrere, no, de res.
2: No, ara anant sobrats.
0: Exacte.
2: Ara anant sobrats. Però bueno, són èpoques. I moltes gràcies per participar en aquest programa. ha estat un plaer conèixer mitjorn des d'una altra mirada o des d'un altre record. Sí, per nosaltres és fantàstic conèixer gent de la vostra generació, la veritat. M'ho pas molt bé.
4: Gràcies.
2: Gràcies
4: a vosaltres.
2: Gràcies, moltes gràcies.
6: Sí, som mateix.
2: I salut.
4: Sí, salut principalment.
1: Salut important.
6: Salut principal.
4: Sí, salut. Ja, salut, ja estem bé.
7: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: No, bon dia no, tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria
0: tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'ho anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon capvespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon capvespre?
0: Ho pots dir, clar, vale, que sí, ho acabes de dir. Ja, si pots dir, ho pots dir. Això cap pega.
1: Això, bon capvespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fa.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca,
2: sí.
0: És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van al dia i després no els agrada. Ui, i diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofan. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb els dies, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, doncs,
0: sí, sí, sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols patrocinar, que envio un mail llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després duren 20 minuts. Sí, sí.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Ostres. Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb ve la geminada i amb accent a seguir.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns-os, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que quasi m'ho han d'anar.
1: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els posàvem allà on qualcú ha dit, els posàvem aquí. I igualment, el català no és que digui que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, una escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament el posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics. És a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno,
1: me tenen
2: 2017 ja.
1: Ara, 2008. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
3: estudiant diacrítics.
2: A fer pa i una sort, no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixecar gallina... Era, de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver l'euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No ens recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxxt, també allà anava a ple. I encara n'hi solen haver, de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc més.
2: I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca amb els que no m'has equivocat abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedico els qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho sobrevisco.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu Déu, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és Déu.
0: Exacte. És especial i du un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc en du, I quan t'estic dient que en du, només en du en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no en du.
2: Sí, sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. És singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, eren. Ara ja s'ha acabat. Quan ens treguen tot això. Perdona, sí.
0: No, continuant. Pèl, quan m'ho referim a velliositat. Exacte. Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia,
2: Sí, bé, Cristian, bé.
1: No, ja veig bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, ja
1: n'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí.
0: Pere punyetes.
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-lo de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, home, no és igual.
0: Perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans
4: es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que hi duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale,
0: ara xerrarem de et soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan és un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: I
0: ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat,
0: jo també. Tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà.
2: Tot s'aclarirà, d'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. Copsi. Cop amb accent, sí. És un floc.
2: Copsi.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec, és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: jo
0: dur,
2: perquè no,
0: que
2: jo
0: és
2: perquè no.
0: En dur.
2: I jo perquè no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pierce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Batejades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania.
3: No
2: i
3: sé,
2: Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen a Tuna se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania i Hongria.
3: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava les tòniques que tornen a Tuna. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant en aquestes coses.
1: Espera,
2: això m'agrada millor. Això m'agrada les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u. En català oriental. Que a vegades jo m'aperta.
2: En Pedro es llega al matí i pensa...
3: I pensa en...
2: Quan les os àtones...
3: Pensa en poc amb en sis, i posa les os àtones.
0: Porquetjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades. El podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tot am aveți să creu, e doar că sunt preoțios. În ducerile vostre resumate pe tot să ați faină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. O sigui, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. I llavors el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per dues setmanes i es tanca, en canvi aquest no, viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és una bona... És un bon...
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma.
1: Uh-huh.
0: I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
2: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
0: Exactament.
3: Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
3: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
3: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
1: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
1: Bueno, perquè, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
3: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
1: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
1: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
3: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no ets 100%, perquè jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que es mojito costa 16 euros. Estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada, consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
3: Bueno, que estàs entrant a monopolitzar...
0: Però
2: el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
3: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: El centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir, que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
3: Sí,
0: això, això és fer el turista o no, perquè som de casa, saps?
3: Sí, no, jo crec que òbviament tot això són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condeno, simplement estic analitzant i observo
2: analitzar com canviar el comportament,
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, pues, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: hi havia moltes coses que es podien canviar. Per bé. Malgrat que la relació cultural i antropològica dels homes amb la Terra era intensa i emotiva, no sempre la conversa havia tingut consideració de diàleg. Els patrons imposats per la nova economia, oberta i globalitzada des dels anys 80, havien fet canviar, per força, la cohabitació cap a una relació on sempre dominava la mateixa part. Era més un monòleg que un col·loqui.
1: Època de muda. Capítol 45. Pasturar l'aire.
0: Començar a visualitzar la decadència dels temps de l'energia fòssil abundant i de preu mòdic, sumat als inicis de col·lapse productiu derivat de l'esgotament de la biologia de la capa fèrtil, era un escenari que convidava a buscar noves òptiques, enfocaments diferents, paradigmes alternatius. Diuen els estudiosos que és molt probable que els primers pobladors de Menorca fossin refugiats, en el sentit de gent que abandonava terres on els perills eren superiors a l'estabilitat que ofereix una residència habitual. De la franja mediterrània, avui francesa o catalana, es devien embarcar famílies i uns quants animals domèstics i fer la travessa en embarcacions fràgils i insegures, cap una illa fins llavors reconeguda com a dura i poc considerada amb els bípedes que anaven colonitzant el planeta. Segurament que aquella gent nouvinguda van fer allò que van poder. Uns devien ser més amables i d'altres més toscos. Uns devien voler conviure amb la nova terra hospitalària i d'altres potser es dirigien per impulsos més depredadors. De la suma de voluntats individuals i de la gestió comunitària que varen saber fer, hi queden restes de poblats, santuaris, ritus i llegendes. I també paisatges transformats, canals que van desaiguar zones inundades i algunes espècies que ja només es troben al registre fòssil. Podria ser que 40 segles després estigui arribant de nou gent que busca refugi. Ja no arriben a precari, sinó amb molts de mitjans. Tal vegada ja no fugen pels mateixos motius, sinó per posar-se a recer de les grans ciutats, de la contaminació, de la mutilació d'identitat de tants paratges. Veuen l'illa com la resta de paradís que s'ha perdut a moltes bandes, i com abans, n'hi ha de fables i amatents, i n'hi ha de gòlatres i d'estralers. Quan la conjunció és bona i els impulsos personals convergeixen en gran manera amb el tarannà d'un territori que busca futurs reals, el resultat pot ser una bona oportunitat per no només conservar, sinó per regenerar valors que el pas del temps i de les accions havien desgastat, minvat o abatut. De tal forma que es va apostar per reenfocar la gestió de la terra, reduint les pràctiques que afavoreixen l'erosió, posant bestiar adaptat, utilitzant els animals per tornar a nodrir de matèria orgànica i microbiologia als camps, generant una diversitat de sembres que diversifiquen la presència de plantes i flors, abandonant la química tòxica, afavorint una biodiversitat que controla de manera natural les plagues. La natura té els seus processos i els seus ritmes. Probablement més similars a una complexa combinació d'algoritmes que no a les pautades lleis que ens imaginem els humans. Però quan aquestes cadències són respectades, la resposta és espectacular. Ara ja no es compren adobs químics. No hi ha despeses en pesticides. Tampoc no es requereixen gairebé suplements alimentaris per al bestiar. Potser aquest any que ha estat molt sec. S'ha reduït molt el consum en combustible per llaurar els camps. l'estalvi econòmic és important i la petjada ecològica s'ha reduït un munt. La presència quasi permanent de cobertes vegetals manté la terra més fresca i es capta molta humitat al vespre, encara que faci setmanes que no plou. L'enorme oferta de flors, de tota casta i colors, està molt ben aprofitada per nombrosos pol·linitzadors silvestres. Hi ha vida més enllà de l'abella de mel, que és domèstica. Els productes que surten de tot això són venuts per diferents canals amb pocs intermediaris. S'entreveu un futur viable econòmicament i compatible ambientalment. L'entorn és amable i convida a pensar en relleus generacionals. En el capvespre plàcid de primavera, les tiges de blat antic que comencen a espigar composen un mar verd que mostra onades suaus, tal com si fossin aigua. L'escena no pot complementar-se millor que amb els centenars d'oronelles per tot arreu que sobrevolen aquest horitzó vegetal amb vols fulgurants de blau metàl·lic. Una reconfortant afluència d'ocells que en aquella hora pasturen l'aire per alimentar-se dels nombrosos insectes que han recuperat la seva presència als camps. Tornem a estar davant paisatges vius, abundosos, generosos. Els sentits s'omplen d'optimisme.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

buscar.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: I alegria.
0: Com estem?
3: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
4: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
4: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
4: Dos, mig...
1: tres...
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
4: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, és que m'ha de dir no res, no, no, preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
4: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mester una mica més de protecció perquè sus no et penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
4: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim. D'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè
4: ara ja...
0: que els demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
4: Ara hi ha dos
0: feinada,
4: tipus, no?
0: Saps?
4: Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube... com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga. Ja.
0: Ostres, jo amb aquest em vaig segons, eh? No n'he vist cap, per això, de
4: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, però sí, sí, fa
4: en català, que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
4: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
4: Primer, primer
0: sí,
4: jo antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho pensem.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet. Al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte segurament que es fa més en fora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir
4: el pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
4: Jo te puc dir que he estat per allà últimament i per feina i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
2: que
4: guai.
2: Que bonic.
4: També, sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
4: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
4: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
4: Sí.
0: Sí, sí.
4: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els escolto per rugby, jo els he solat escoltar quan donen a rugby.
4: Ets un friqui. No podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, amb un paller es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
4: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
4: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
4: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
4: Sí, sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya, és català? No.
1: Ai,
4: que fort, que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratlla en occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu quan van muntar l'APAO?
1: El Lapao
0: i el Lapapip.
1: Quan fa d'això?
4: No gaire.
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: Que dius? La Pau, tio.
0: Sí.
1: M'invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, xerren. Múrcia? Sí, a Múrcia, Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada, que està contigua al Pinós.
1: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no que estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
4: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
4: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yecla, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Yeclano, et garres.
4: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però, no crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumilla.
1: Jumilla.
0: Que tenen el vi més barat de súper sempre és de Jumella.
4: De Jumilla.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. Yeah. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
4: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
4: Home, és català de Fornells. de juny a setembre o al final d'agost...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia...
2: En producte octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
4: de barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
3: Quin ventall!
4: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

0: I'm so happy.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

peus de terra ni d'asfalt. Ni de graves ni dels còdols que geuen a

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc, per una o altra raó, i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, és el tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Alzines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda, finalment, a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fet ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a això, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer això. Tens qualque moment així, te'n recordes? Així, sí?
4: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: Ah, vale. Allà te la donava...
4: De 8-9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords i aprenguent a tocar la guitarra pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó.
3: Vale.
4: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Us hem comentat abans de la idea de xerrar d'en Tòfol Mus i de la seva música. En Tòfol Mus, si n'haguéssim a repassar una mica la seva biografia, va néixer l'any 43, està considerat un poeta menorquí, a part de poetes, moltes altres coses, no? És autor, entre altres, de cançons tan populars com Escoltes Vent, d'Ortega Monasterio, i que és un poema que havia escrit de jove, ja en xerrarem, i després es va endinsar molt en la creació de textos de cançons que els músics van apreciar per el seu lirisme, per la seva bellesa, sobretot, i la seva facilitat a l'hora de musicar. I quantitat de grups, no només de Menorca, sinó també de tota la costa catalana, sobretot, han musicat poemes escrits d'ell. Sobretot, els dos grans músics que s'han endinsat amb les seves lletres són Ortega Monasterios, per suposat, i Josep Bastons, dos grans del món de les habaneres i de la música marinera. Bé, ell, a part d'autor de lletres, també ha participat en diferents obres teatrals, amb altres músics com en Luis Mangado o en Didac Monjo, i han fet diferents estrenes. Un dels tants es va estrenar al teatre principal el 2016, per aquell Patents d'acord. I dins del món de la política és membre del Partit Socialista de Menorca, des de que es va fundar, va ser val la Pedani de Sant Climent, regidor a l'Ajuntament de Mó, i tota la seva vida ha viscut al costat de la mà, i si no la tenia a prop, el manco sempre el tenia dins el seu cor. No? De fet, coneix totes les tècniques de pesca, els marisqueig, tipus d'embarcacions, noms. És president des del 2018 d'Amics de la Mà, Port de Mó, que és una associació que, entre altres activitats, ha promogut la creació de Talassa, com sabeu, que és el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, que està allà a Castell i que es va inaugurar el 2023. Bé, hem fet un repàs molt ràpid per la seva biografia, perquè el que volem és centrar-nos en les seves lletres, en les seves cançons. Jo crec que va començar amb molt bon peu, perquè va tenir la sort de conèixer Ortega Monasterio, i aquest li va musicar un poema. Aquest poema va triomfar i segueix triomfant, i crec que per molts anys, que és la cançó Escolta es vent. Aquesta cançó, sens dubte, és un clàssic, i això és la primera cançó seva musicada, per tant, ja ho veus, no podria començar de millor manera. Anem a posar una de les moltes versions que hi ha d'Escolta es vent.
1: Sagramola, amb Beb Cardona. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo, tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit de dir, he de ser capaç perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i, per tant, que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre penso que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: Lectures retrobades amb Ismael Pelegrí. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels

amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadones va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes dels camps de futbol de València, es podia llegir Guillem, jódete. Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, que voleu que us digui, la veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

qui va fonar-se la barca corcada del vent pescador. Les aigües bramaven i els llamps

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla més que una simple sensació. Ui, ven d'una roqueta rodejada de la mà d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a rimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes, a les que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

una pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna. I m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

0: por cada herida y su cena en la nevera.
1: Bueno, és d'en Gomesín de Riera i és Tu cantaves. Tu cantaves, i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Farmenorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i, si hi vas en família, hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries. Moment de Glòria és una cançó de Moix amb una tornada ben aferradissa. Tot seguit l'escoltarem a Ràdio Fart.

especializada en atrapar delincuentes.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Puja l'espai de l'alegria mort i cus la pell de les ferides que inevitablement marquen la vida.

cuinons i misteris amagats amb mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

0: L'Ajuntament de Mo anuncia que afegirà un esgotador de Xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó des de Radio Far no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Jo sempre t'havia dit que no et faria una cançó i no vull xerrar de tu ni dir-te que t'estim molt, que so d'estar animorat i fer poemes amb un nom m'assembla tan desfassat. Vull fugir d'aquest amor, vull recitar lo bé que em sent, reviure tots aquests moments i quan quedi tot sol pensant tu i amb tanta gent, i per això estic aprenent a nedar entre sentiments, mirar-nos de més amunt, saber estimar com

0: sempre t'havia dit que no et faria una cançó, que els qui juguen en s'amor els hi falta inspiració.
1: Vull

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: La figuera comença el seu retir espiritual d'hivern. Durant uns mesos farà un retraïment, com una clausura que l'aïlla de les relacions amb els altres. Xucla les essències més interessants de les seves grosses fulles i després les deixa caure. Va creant una estora molt significativa de matèria morta i seca.
2: Època de muda. Capítol 15. Les fulles de la figuera.
1: Aquest canvi sobtat en el paisatge mostra les tiges despullades contra l'horitzó, un element ben característic d'algunes zones de Menorca. Però les fulles, que ara també creen una visual nova amb tota la base coberta, no seran un residu problemàtic. Hi ha una concentració de petits animals que les roseguen i les transformen en matèria orgànica soluble que pot alimentar les arrels. Ben a prop, la mata llentrisca mostra la seva generositat. Tot l'estiu es manté verda i així contrasta els ocres dels camps conreats. Quasi a finals de la temporada seca, quan tothom es mostra esgotat per la manca d'aigua, ella treu nous brots d'un verd encara més tendre i lluent. Després de les pluges, s'omple de bolletes vermelles que prest maduraran i seran milers de dosis d'aliments per als ocells. Petits fruits del bosc que usen la capacitat de dispersió d'aquells que poden volar per posar-se a la seva panxa i ser després dipositats aquí i allà, juntament amb un interessant paquet d'adob orgànic. De les fulles que renova, en fa un substrat molt ric i buscat per la jardineria. El reblaniment de la terra és un senyal per a algunes espècies de formigues, que aprofiten per escampar la seva estirp. Les noves reines surten dotades amb ales. Durant unes hores tindran el privilegi de volar, de veure el món des de dalt. També ho faran els mascles dels formiguers propers. Una vegada aparellada amb tots els mascles possibles, la reina fecundada aterra de nou per fer un dràstic canvi de vida. S'arrenca ella mateixa les ales i grata a la terra flonja per construir un cau. Ja no sortirà mai més d'aquesta foscor. La sement recollida en el vol nupcial li permetrà posar ous durant molts anys. Nodrirà les primeres obreres amb les pròpies reserves fins que n'hi hagi que puguin sortir a buscar nous aliments. Així s'anirà generant una nova colònia. Els mascles moriran després de la còpula i se'ls menjarà qualcú. Si cauen prop del seu formiguer, les obreres que els van criar els trossejaran i seran proteïna per a la societat subterrània. A la natura, el cicle de la matèria es tanca. Són coses que passen aquests dies de tardor. Fàcils d'observar si es té una mica de curiositat. Ho hauria de fer molta gent, especialment aquella que encara no ha entès el problema que provocam els humans quan no tancam el cicle dels residus que generam. Ara hi ha visites organitzades per veure en directe la gestió de l'abocador de Milà, on van a parar tots els fems de Menorca. És una experiència molt recomanable per entendre la necessitat urgent d'un canvi social en relació a les deixalles que cadascú provoca. Una iniciativa que cal promoure per combatre el cunyadisme que es desprèn d'opinions sentides i llegides en relació als sistemes de recollida selectiva porta a porta. Tothom ha de col·laborar per treure la societat de l'adolescència permanent en què algunes persones se situen en temes ambientals. Les fulles que van caient de la figuera ens parlen del pas del temps, dels canvis vitals, i aporten inspiració per decidir-nos a reciclar millor els residus.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

Bon dia a tothom, benvinguts a Arrelats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i s'escolta comentada de cançons que cadascuna pot representar un món, perquè totes les cançons, totes les músiques, tenen una història darrere. Volem expressar aquest respecte a aquesta música, que a vegades és vist per un cert públic amb la distància de quedar fora dels circuits que en podien dir comercials, i vist-se com un fòssil, no? Com una peça de museu. I és necessari que l'acostem en el poble, que és d'on surt, realment. Retornem en el poble i do allò que és del poble. Avui volem parlar d'un tema que ens uneix a tothom: la festa i la música.

0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
1: En aquest tercer capítol, tornem amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
2: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaus, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
1: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
0: Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

El Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola que me fa especial goig, plaer, es poder-vos presentar perquè són cançons totalment, bueno, pràcticament desconegudes i són anècdotes, són curiositats sobre un personatge en el qual jo li tinc molta estima i molt d'apreci, que és Llorenç Torres Nin, un músic de Sant Lluís que va emigrar a principi del segle XX cap a Barcelona i ja va fer una llarga carrera de, com a músic, una exitosa carrera, fins i tot podríem dir, per la quantitat de discos que va gravar, pel·lícules que va gravar, concerts que va fer i per lo conegut que era, per lo conegut és que van arribar a ser algunes de les seves interpretacions. Ja van anar xerrat altres vegades d'ell, però n'és de fa, jo diria que anys, podem dir fa anys, perquè les primeres gramoles que vam gravar, els primers programes, vam dedicar un programa íntegrament a ell i en una hora van anar explicant i posant algunes cançonetes d'ell, però ja vaig dir que un dia ens hi tornaríem a posar i faria un altre repàs, i avui és el dia aquest. Abans de res, vos deixaré en la cançó que vos vaig posar al darrer programa, que de qualque manera veureu que té un petit vincle amb Llorenç Torres Nin, i ja us vaig avisar que era un tema llarg, que eren 10 minuts de jazz, d'un pianista de jazz, anava a dir un pianista català, bueno, ell és de Huelva, però se'n va anar a estudiar a Barcelona, ha viscut els darrers anys a Barcelona, ara actualment segueix visquent a Barcelona, i bueno, llavors xerrem una mica una més d'ell, i és motiu per el qual va fer aquesta cançó. I bé, res més, prepareu-vos per escoltar aquests 10 minutets de pur jazz.

Bé, els pianistes que heu escoltat és en Vicente Marín. Vicente Marín és de Huelva i se'n va anar a estudiar a Barcelona, a estudiar piano. S'esmuc. Jazz, diguem, piano-jazz. I allà va fer la seva carrera. Aquest disc que hem escoltat es diu... El disc, CLP, diríem, es diu Huellas en el Tiempo. I la cançó que hem escoltat es diu Suspiros de Alaior. 10 minuts, 21 segons. Suspiros de Alaior. I ara us direu com és que aquest senyor de Huelva ha escrit una cançó que es diu Suspiros de Alaior. Bé, quan ell, quan en Vicente Marín estudiava l'SMUC, dins dels darrers anys de carrera, un dels personatges que van estudiar va ser precisament Llorenç Torres Nin, com a pianista, diguem, i van analitzar i interpretar algunes de les seves obres. I en, precisament, en Vicente Marín va gravar i va fer algunes de les... va interpretar en diferents ocasions, a diferents concerts, algunes obres de Llorenç Torres Nin, Mestre Demon, que, com us dic, és aquest músic santlluïser, que molt desconegut, però jo d'on parentesc, que jo quan cuido prou vegades, quan cuido ja, deu saber que no fa falta repetir-ho, que és un músic menorquí, no? Bé, aquest senyor, en Vicente Marín, va venir a Menorca a fer un concert amb un quintet a interpretar obres de Llorenç Torres Nin. Vam fer dos concerts, un a l'Auditori de Ferreries i un a l'Auditori de Sant Lluís. I el de Sant Lluís està enregistrat en vídeo i està penjat a YouTube, fins i tot, on el podeu veure, en Vicente Marín aquest. I ell no havia vingut mai a Menorca, i quan va arribar a Menorca per fer aquests dos concerts que van fer per aquí uns quants de dies, ell m'ha de això, que això era com un paradís, no? Lògicament van venir dins la part d'hivern i ho van trobar preciós. Van anar a fer unes voltes per unes quantes platges i ell m'ha de esto es el paraíso. I m'ha de que això era un paradís. Bé, llavors, sigui com sigui, al cap d'un any, un dia vaig rebre un missatge i em diu Beb, estoy en el paraíso. I s'ha dit, bon idò, aquest ha tornat a venir a Menorca i resulta que va venir casualment per fer una substitució d'un pianista de jazz que tocava amb un grup de jazz que havien de fer un concert a San Diego a l'O. Ell va venir per substituir aquell pianista i va tornar a fer uns quants de dies aquí a Menorca i mos van veure, vam fer l'estoneta i van anar per cal en porter a passejar i dins els dies aquests que va estar per aquí ell va compondre aquest tema. El manco el va iniciar, la composició d'aquest tema, no? Va pensar, tenc que dedicar una cançó a Menorca. Va dedicar la cançó a l'O, el concert que té el va fer a l'O, i va ser allà on van residir aquests dies, no? I va fer aquest Suspiros de Alaior, que és un disc que el Benell va fer una edició, m'imagino que és a dir, el disc està fet en físic, no és que estigui penjat a internet només, també està penjat a internet, però és un disc un físic que jo el tenc i que m'imagino que és una tirada curta i que és mal d'aconseguir aquest disc. Jo me'l va enviar ell, per suposat, però es pot comprar aquest disc. Ells són un trio de jazz, contrabaix, bateria i piano, però com heu vist amb aquesta peça, hi ha altres instruments com poden ser, per exemple, la trompeta, hi ha un trompetista i hi ha també un guitarrista que col·labora amb aquesta peça i amb altres peces de disco, no? Bé, això era la cançó que us vam deixar posada i això era, bueno, aquest disc, vos record, que el vam posar perquè el programa anterior estàvem xerrant de cançons del 2024, que és quan va sortir aquest disc. I, per tant, tocava posar aquest disc perquè era un dels discos que van sortir dins el 24 que feien referència a Menorca, en aquest cas feien referència a l'O. Suspiros de Alaior. Ja ho sabeu, això era el motiu d'haver posat aquesta superpeça. Anem en matèria, que ja m'haurà passat molt de temps, i anem centrant molt en Llorenç Torres Nin. No vos explicaré la seva biografia una vegada més perquè l'hem explicada moltes vegades i el que faríem primer seria, bueno, una mica de cosa anarem xerrant, no?, de lo que és la seva vida, però anem a contar anècdotes i anem a explicar
algunes de les cançons de la seva extensa discografia. Bé, ell sempre han dit que va començar, se'n va anar de Menorca sabent tocar piano, allà va millorar bastant perquè va ser la seva passió i la seva afició, i a més de fer altres feines com de repartidor i coses d'aquestes, això estem xerrant de l'any 1910 o així, se'n va anar 1904 d'aquí, va anar fent diferents feines, entre altres coses va començar a tocar a bars i a baretos, que diríem, de mala mort, allà de les Rambles d'Esport de Barcelona, on va coincidir amb molts de músics, sobretot en la Primera Guerra Mundial, des dels anys 14, 15, per allà, que venien a Barcelona, que era un país neutral, recordem, que no estava, Espanya no estava directament dins la guerra, i alguns venien a Menorca i era com, perdó, a Menorca no, anaven a Catalunya, que era com una espècie de descans o de repòs. Allà va conèixer molts de músics americans i sobretot francesos que li van mostrar noves maneres de fer música i que ell els va agafar amb força, i de fet eren un poc els inicis de jazz, no? I ell va començar a composar i a escriure cançons amb aquella onda. Anem a escoltar-ne una peça seva i llavors seguim xerrant.

I aquesta cançó és de Jazz Baby. Ja veus que el so mos recorda moltíssim en els anys 20, o inclús una mica abans, allò de Charleston, l'època aquella, no? De fet, la música mos diu directament, el piano aquest de Llorenç Torres Nin. Jazz Baby, d'aquesta cançó. Hi ha que dir que quan ell va muntar l'orquestra, que és de la Demons Jazz, eren autèntics músics, molt bons professors, ho he dit en diferents ocasions, els músics no només tocaven instrument, sinó que en tocaven varis, de tal manera que el que tocava el saxo després podia tranquil·lament amollar el saxo i agafar el violí per convertir aquella orquestra de 11-12 músics amb una orquestra de corda, o amb una orquestra de vent, segons fagués falta. Un dels bons músics que hi havia era Miquel Bravo. Jo record que quan vaig editar el llibre aquest, se m'ha posat en contacte amb jo un net de Miquel Bravo, que era un trompetista que havia fet una temporada per Cuba. Era de Palafrugell, aquest senyor, Miquel Bravo, i era molt bon trompetista. Us posarem una cançó que es diu El Gallinero, fa com a gràcia, és una cançó, recordeu-ho, una cançó dels anys 20, on podem veure el virtuosisme d'aquest trompetista que amb el so de la trompeta està imitant un gall, el so d'un gall, o d'una gallina, fa el so d'un galliner. Té lletra aquesta cançó, ja ho veureu, que és un gall, que és les gallines, bueno, tot això, no? Molt dins segona del que eren les lletres aquestes dels anys molt masclistes, no? Dels anys 20 i dels anys 30. Bé, anem a escoltar El Gallinero.

Bé, la cançó l'han posada, per suposat, un poc en plan anecdòtic. És una cançó així com a xistosa, com a curiosa, per fer sa gràcia, no? Però sí que de qualque manera se notava molt, bueno, heu pogut veure el virtuosisme d'en Miguel Bravo, el trompetista que és excel·lent, que tocava en l'orquestra de Llorenç Torres Nin. Ja que això vam de galls, anem a explicar una anècdota. A Llorenç Torres Nin li van encarregar algunes cançons de publicitat. La publicitat, dins dels anys 20-30, normalment eren composicions que es tocaven en directe moltes vegades o, en alguna ocasió, quan ells anaven a tocar a les ràdios, tocaven aquestes cançons o, fins i tot, a vegades es gravaven i es venien, no? Però, bàsicament, eren per la ràdio que sonaven. Va fer una publicitat, era Cal d'Olla, que era una espècie de... el que en diríem, uns pastilles per fer brou, eh? I llavors va fer, l'any 32 va gravar una cançó per una marca de cava que es diu Canals i Nubiola. L'empresa Canals i Nubiola avui en dia encara existeix. És a dir, si aneu a cercar bòtils de cava per Nadal o qualsevol moment de l'any, podeu trobar aquesta marca encara, perquè és una marca que encara està viva i que encara distribueix molta beguda, no? Sobretot per Nadal. Canals i Nubiola. Ell va escriure una cançó aposta per fer propaganda de Canals i Nubiola. Ara vos llegiré una estrofa que segur que vos notarà, que vos sonarà molt, la lletra d'aquesta estrofa, i llavors en xerram. Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall. Ara ve Nadal, farem xerinola i beurem xampany, Canals i Nubiola. Això era una de ses... era sa tornada, diríem, d'aquesta cançó, que ara la posarem, de l'any 32. Això que ara, avui, encara cantam d'ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall, això hi ha diferents versions perquè la gent ho ha anat canviant amb els anys, però això, ara ve Nadal, matarem el gall.

Avenida Alma, Teremas Gall i a la Tira tal i qual, no? Molt bé. Com veus, sobretot la segona part, ara ve Nadal, farem xerinola i beurem xampany, canals i nubiola, fa propaganda de lo que era aquesta marca de cava. Xerinola és una paraula que no la solem dir a Menorca, diríem que sols fer festa, fer juerga, diguem, no? A Barcelona, a Catalunya sí que es manté encara aquesta paraula, fer xerinola, però que aquí ara, avui en dia, a Menorca no la coneixem. Anem a escoltar aquesta cançó, que és una cançó de propaganda, de publicitat, per aquesta marca de cava, Canals i Nubiola, i sentirem aquesta tonada de Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall.

mânjan grand de râin. Eu cas buștun, că-s fa tot pe-ngânzar, si tenim penes, rien nu-n se-n sentim. I'm quan mengem els 12 grans, tindrem ja preparat una copeta de xampany d'aquell tan celebrat, i al despedir l'any matarem un gall i a la tia Pepa

Bé, ja heu sentit, aquest ara ve Nadal, matarem el gall, eh? De on venia? Segur que ningú s'ho imaginava això, o inclús segur que qualcú pensava, no, això no pot ser, això és una cançó molt menorquina i ella la va emprar per posar allà. Bé, ja us dic, aquesta lletra, aquesta, diguem-ne, glosa, no estava recollida al món abans de lo que va ser la gravació d'aquest disc, és a dir, no era... No consta que fos una dita popular fins molt després i a través d'aquesta cançó que va fer Llorenç Torres Nin van cantar això. Sigui com sigui, no sé si ve d'aquí o no ve d'allà. El cas és que nosaltres ho cantam i en aquest disc de l'any 32 sortia aquesta propaganda que anava el senyor Viola amb aquest Ara ve Nadal. Anem a veure. Una cosa que havia pensat explicar-vos era una mica d'història de lo que era la Barcelona dels anys 20. Perquè des del 1919, més o manco, fins que hi havia el cop d'estat de general Primo de Rivera, que va ser el 23, entre aquests anys, del 19 al 23, dins Barcelona hi va haver una lluita molt encarnissada entre la patronal i la CNT. Obrers i empresaris. Això sempre ha estat més o manco igual. Moltes vegades els empresaris contrataven pistolers i perquè matassin a un personatge en concret. Bé, va ser una pràctica molt habitual. De fet, aquí tenc unes dades. El mes de maig del 21 es va saldar amb 11 atemptats i 4 obrers morts, mentre que el juny la confrontació va adquirir nivells catastròfics en 2 atracaments a mà armada i 25 atemptats que van deixar 22 morts. D'entre les agressions, destaca la realitzada el 17 de juny contra el Batle de Barcelona. Antoni Martínez

di Domingo, que va resultar ferit en el tòrax per arma de foc. Vaig haver recuit d'un escrit que hi havia xerrant de tot això. Vos explico això perquè vaig trobar en un llibre d'en Sempronio. En Sempronio era un escritor que era amic de Llorenç Torres Nin, tenint una estreta amistat. En Sempronio era Andreu Avalí Artís, era un personatge, bueno, era un periodista, escritor, no? Que va fer un llibre que es diu Sonata a la Rambla, on xerrava de sa vida d'aquella època, no? I en Sempronio escriu algunes anècdotes, algunes coses que li va passar en Llorenç Torres Nin, a Mestre Demon, no? El nostre menorquí catalanitzat. I en una d'aquests escrits posava que això és com qui ho digui a Llorenç Torres Nin, no? Diu, cierta noche, estava escrit en castellà, estando yo al piano, se abrió la puerta del catalán. Ell, recordeu que, bueno, tocava a una sala que és de català, no? Cierta noche, estando yo al piano, se abrió la puerta del catalán y entró un individuo con una pistola humeante. Sin pedirme permiso, levantó la tapa del piano y ocultó el arma dentro. Acababa de cometer un atentado y huía de la policía. Bé, mireu-vos si anava gruixada la cosa, eh? I Llorenç Torres Nin té l'anècdota aquesta que es va presentar un amb la pistola i li va deixar dins el piano. Aquí ho deixam. Anem a posar una cançó de l'orquestra de Demon Jazz tocant en aquest El Catalán.

Aquesta cançó és de Azulinas i està gravada, per suposat, per l'orquestra Demon Jazz, l'aire dels anys 30, i aquesta cançó han trobat les partitures aquí a Menorca perquè els ha solia enviar normalment a un amic menorquí que tocava en l'orquestra Wersley, que era la que tocava en els cines, Cinemut, i hi havia les orquestres que solien tocar, i llavors aquesta era una de les partitures que els hi va enviar i que possiblement suposam que la Wersley l'interpretaven. Aquestes partitures n'he trobat una còpia a Menorca de tots els papers d'orquestra, diguem, no? En aquest cas, la versió que hem escoltat, per suposat, és la versió de Llorenç Torres Nin, la versió que es van gravar. Això són discos de pissarra, que deien, discos de pedra, que hi ha hagut gent que els ha anat digitalitzant, jo alguns els tenc aquí, n'he intentat digitalitzar alguns també, però són discos d'aquests de pedra. Bé, Llorenç Torres Nin diuen que tothom de... era com un personatge com molt espavilat, simpàtic, original, i en una ocasió es veu que havien d'anar a sonar, era com un doble, ja havien tocat una banda i havien d'anar a tocar cap a un altre puesto, llavors no hi havia mòbils ni res de so, les cases que arribaven tard, fa estona que els esperaven i l'orquestra no arribava. Quan al final van arribar, que venien d'un altre concert, el públic els hi va cridar i tot, els hi volien apedregar, i va sortir ell a l'escenari i els hi va dir: "Hem tardat perquè estava acabant de composar una obra que han fet expressament per avui i per vosaltres. I crec que haurà valgut la pena esperar perquè aquesta cançó pensam que vos agradarà." Bé, van... Això és el que diuen que va explicar ell, no? Van agafar una peça que era poc coneguda del seu repertori i la van dedicar en aquell poble. Tothom va quedar molt satisfet i molt entusiasmat. A més, el concert va ser un èxit. Tothom va xalar molt en aquell concert i sobretot en la satisfacció i l'honor de que l'orquestra Demon Jazz els havia dedicat a ells una peça original, no? Bé, coses d'aquell temps, no? I que fa aquest home... Diuen també que en el seu despatx tenia moltes lletres. Hi havia molta gent que li enviava lletres perquè ell els hi posat la música. Tenia muntanyes de poemes i de lletres per ell musicar. En va musicar moltes, però en va deixar moltes sense musicar, per suposat. I tothom, mira que tinc que... he fet una lletra, no sé si t'agradaria, bueno. I aquesta anècdota la contàvem amb els nets, perquè quan després de la guerra va venir tota la darrera època d'ell, quan va acabar la guerra, ell tenia ja 60 anys, va seguir en el món de l'espectacle organitzant i gestionant espectacles, però també era un home que tenia molt de deutes perquè els nombres no li sortien moltes vegades, bueno, i els bancs l'encalçaven. En una ocasió diuen que va entrar un dels banquers a casa seva, va tocar la porta, li van obrir i li diuen, ell no va sortir, va sortir un fill: "Qui és?" Diu: "Duen una lletra." Diu: "Jo que la deixin damunt el rebador, aquí a l'entrada, i vull que se li posaré música." És una altra anècdota que m'explicaven d'ell, plena d'humor, i que, bueno, s'agafava la vida així com amb alegria sempre, no? Anem a escoltar una altra peça i llavors us explicaré de què va aquesta peça.

Idò, aquesta cançó que heu escoltat es diu Mickey Músico. Per suposat, es tracta d'un disc que va fer per Hollywood adaptant la música original, la va adaptar en el castellà, no? Llavors, ell va fer... tenim constància de que va fer dues adaptacions, una dels Tres Porquets, que s'ha publicat l'any 33, per tant, per allà amunt és quan va sortir aquest disc, perquè a l'altra cara hi havia aquest Mickey Músico, fent referència a en Mickey Mouse. Mickey Mouse és un personatge de Disney, ho he cercat, i el van crear l'any 28, per tant, tot mosquada dins dels anys 30. Quan això va arribar a Espanya, aquestes pel·lícules de Disney, l'orquestra d'Endemon van ser els qui van fer l'adaptació en castellà i ells són els qui van gravar aquesta música i van gravar aquest disc, no? També, en algunes ocasions han dit que hi va haver molta gent famosa que va cantar cançons d'Endemon, no? Gent famosa d'aquell moment. Entre altres, hi ha Carlos Gardel, que va gravar... li va escriure un tema. Llavors hi ha una altra que és Josephine Baker, que era una cantant americana, però que amb el tema de Ku Klux Klan i tota la lluita va estimar-se més anar-se'n a viure a Europa i va viure durant molts anys a França. De fet, es va dedicar, entre altres coses, a fer música de cabaret, era cantant i sobretot era bailarina. I ella va gravar una cançó d'Endemon, que Endemon l'havia escrita com a Supou, perdó, l'havia escrita com a Dos Caminos, en la versió espanyola. Llavors, ella la va cantar en anglès i va dir Supous, i aquesta cançó va ser considerada la millor cançó de l'any de l'any 1930 a França. Vos podia posar una d'aquestes, però també pensa en una altra. Entenc? Hi ha una altra cançó que és una que es diu La Xava de Sants, i és una cançó que té dues versions gravades. És a dir, és una cançó bastant antiga que es va fer popular, que la gent la cantava, i té dues versions cantades. Una per Guillermina Mota i una altra per en Serrat. Vam posar un tros de cada. Inclús en Serrat, abans de començar a cantar-la, fa una petita explicació de on t'ha pres aquesta cançó, no? Anem a posar aquests dos fragments, vos posaré només dos fragments. Primer, anem a Guillermina Mota.

0: I aquesta era na Guillermina Mota, i ara anem a escoltar el que ens explicava en Serrat, que la cantarà ell en la seva guitarra.
1: Jo penso que el que millor puc fer aquesta nit per posar-me en situació és cantar un couplet. És un fragment d'un couplet que cantava el meu pare fa molts anys. Sóc filla de sants, duc les males sangs i les cares de la llibertat.

0: les altres vinc a patir. Vaig anar com totes pel mal camí per sofrir.
1: Hem sentit, per suposat, Guillermina Mota i Joan Manuel Serrat, que en aquest directe explicava que aquesta cançó l'havia presa de son pare i que, bueno, una cançó que comentava son pare i que la va cantar així de manera quasi improvisada, no? Just un segon, vos posarem la versió original que va gravar Llorenç Torres Nin dins dels anys 20, final dels anys 20, principi dels 30. Aquest couplet.

I avui hem fet un repàs per un ranxo de discos de pedra, mal dits de pedra, que és discos que de principis dels anys 20, amb aquesta rica i extensa discografia que té Llorenç Torres Nin, impressionant, aquest menorquí, que va gravar tanta música i, a més, tan popular, encara que avui sigui majorment desconeguda o oblidada, per molts de menorquins, per suposat, sobretot. Perquè allà a Catalunya encara se'l recorda una mica més. Aquí a Menorca pràcticament ningú el recorda. De fet, és lògic, va fer la vida a Barcelona. Res més. Dir-vos que un poc era això, anar votant de pambant penrere i avui hem anat en aquesta època i el pròxim programa ja anirem cap a una altra cosa. Res més. Molt agraït d'haver-vos pogut acompanyar fins en aquests moments. Espero que vos hagi agradat aquesta cosa rara. I si vol saber més, ja ho sabeu, demanant se va a Roma. Un plaer. Vos deixarem una cançó sorpresa. Un plaer haver estat en tots vosaltres i haver-vos acompanyat. Una abraçada i que sigueu molt feliços. Ja sabeu que la música pot ajudar. Adeu.

0: per tractar un tema tan seriós com és la colònia, la invasió, el colonialisme israelià, i perquè sabem que ara mateix el poble palestí es troba en un moment molt difícil després de l'invasió de la Franja de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel i el conflicte bèl·lic que encara perdura arrel d'això. Sí. Llavors, quines oportunitats t'ha oferit l'animació per tractar?
1: Bueno, estem a un any de genocidi que tothom lo veu i ningú fa res. És aquest silenci terrorífic. És a dir, com és possible veure un genocidi amb aquesta magnitud i ningú govern als poders internacionals que poden parar-ho i no paren. I llavors aquesta és una pregunta que tothom té de fer i veure què podem fer per parar això. Llavors, el treball d'animació, o sigui, la diferència d'animació i fer altres projectes com tradicionals, l'animació tu la pots enviar i no cal, o sigui, no costa res, tu l'envies al festival o a la sala d'exposició, lo projecten. Llavors, té una difusió molt més gran que un treball sobre paper o sobre tela. I llavors, el moviment d'aquest treball i està vist de molta gent, molt més de veure una exposició que s'obre per 2 setmanes i es tanca. En canvi, aquest no, viatja, l'animació viatja.
0: Té molta difusió.
1: Sí, i jo penso que també és una tècnica que dona molta possibilitat de fer, de dir moltes coses amb poc temps, és aquesta. I després el moviment i el so són molt importants també a posar tot el context. Jo penso que és un bon
0: recurs.
1: Sí, per treballar.
2: I també perquè a través dels mitjans ens arriben molt de vídeos o fotografies així com més periodístiques, i a través de l'animació és com aquesta combinació més artística, potser amb una interpretació pròpia, no?
1: Exactament. Té aquesta part personal i part també experimental. Jo també he experimentat amb aquest treball. O sigui, sempre un treball artístic, sempre tinc l'experimentació com un objectiu, a part del missatge que vull donar, però l'experimentació és molt important perquè estàs fent un treball artístic i llavors és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu. Te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tots... No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens ateu a visió, però no la comparteix que no ets 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant en monopolitzar els plaers.
0: Però
1: el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del sí. turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: el centre de Mou, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
2: Sí,
0: això és fer el turista o no, perquè som de casa? Saps?
2: Sí, no, jo crec que, òbviament, totes són actituds que s'han de condemnar.
0: Clar, jo no condemno, simplement estic com analitzant i observo...
1: Analitzar com canvia el comportament.
0: Com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també ho transforma, però jo en aquest cas... d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mà i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'agost arriben les primeres pluges. L'any agrícola comença el setembre i les plogudes del mes d'agost en són el seu preludi. No hi ha cap any igual, però moltes vegades sol començar a ploure a Sant Bartomeu o fins i tot un poc abans, després de Sant Llorenç. Les pluges de final d'estiu i principis de la tardor són moltes vegades torrencials, és a dir, que en poc temps cau molta aigua, un fet propi del clima mediterrani. Ja ho diu la cançó d'en Raimon. Al meu país, la pluja no sap ploure. O plou poc, o plou massa. Si plou poc, és la sequera. Si plou massa, és un desastre.
3: Al meu

hem de tenir en compte que amb el canvi climàtic aquest fenomen pot anar en augment. Encara que la precipitació acumulada durant l'any sigui més o manco normal, si una part d'aquesta cau en pocs dies, llavors tenim que s'aprofita poc, ja sigui pel camp o per als mateixos aqüífers. I a més, s'incrementa l'erosió de la terra. Però com és que es formen aquestes pluges? Resulta que a finals d'estiu, l'aigua de la mar està molt calenta, i encara més en aquests darrers anys. Tenim, per tant, una gran evaporació. Aquesta calor, juntament amb una major humitat atmosfèrica, actua de combustible per a la formació de tempestes i temporals severs. Però això tot sol no basta. Necessitem un altre ingredient, l'arribada d'aire fred en altura. Quan es dona aquesta combinació, es genera un contrast que provoca inestabilitat i pot acabar donant lloc a tempestes importants.

Segurament haureu sentit a xerrar de sardana. Aquesta paraula és acrònim de depressió aïllada en nivells alts. És a dir, una zona de baixes pressions, però no en superfície, sinó en altura, i aïllada de la circulació general. Idò bé, una part de les pluges torrencials del Mediterrani són degudes a la presència d'aquesta sardana, que porten

aire fred en altura. Se solen formar nivolats d'un gran desenvolupament vertical que poden descarregar amb força. Aneu alerta, idò. És important estar al dia de la informació meteorològica i seguir les recomanacions i avisos de les autoritats competents. Gotes de pluja van

0: En aquest capítol han sonat les cançons El meu país, la pluja, de Raimon, Pluja d'abril que riu, de David Vidal, i Gotes de pluja van caient, de Núria Feliu.
1: Trista, la pluja va caient damunt el meu cap quixot de gotes d'aigua, però sobre aquest cel gris...
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

0: Més un dilluns de maig.
1: I sí, tornem a ser aquí en directe des de Montpalau i aquest directe és gràcies a la fantàstica gent de Cototo, Cototo Wifi, que ens facilita el millor wifi de sa illa per fer aquest directe fabulós que tots i totes esperàveu, arizones. Tercer episodi de la cinquena temporada, aquest mes de maig, com dius, Gavi, anem un poquet tard, però no passa res.
0: No passa res.
1: Està
0: tot bé.
1: No passa res perquè això ho fem per gust, ho fem per gaudi i si les coses no surten o l'entrevistada no pot o ens agafa un atac d'asiàtica o una crisi d'ansietat, ja sigui emocional, econòmica o d'ansietat del tipus que sigui, doncs posposam, perquè quan no es pot fer el programa, doncs no es pot fer. Perquè Arizona permet aquest marge de maniobra, que sí, Gavi?
0: Pues sí, mira, jo justament la setmana passada me vaig flipar un poc i vaig fer moltes activitats físiques en un mateix dia i el meu cos va dir, senyora, cálmese, que és vostè una senyora.
1: Mayor.
0: I bueno, una setmana en cama.
1: Molt bé.
0: Bien, ¿no? Esto es como mi año de descanso y relajación, donde estamos.
1: Això me fas un poquet d'enveja. El mal no te'l demanaré, però
0: mira,
1: el descans, sí, sí.
0: Això ho van desitjar moltes vegades, quan eren mares de fills petits. Jo
1: ja,
0: per, no?
1: Exacte, totalment.
0: Enfermar,
1: sí, sí,
0: per
1: sí.
0: Descansar.
1: Per descansar nosaltres.
0: Sí.
1: I sobretot, exacte, com dèiem, això enllaça amb el nostre tema d'avui. Perquè som mares, exacte, som mares, na Gavi i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procuram tenir cura de les nostres amistats, intentam també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, al cap del dia i al cap del mes, passa factura.
0: Effectively wonder.
1: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gavi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Magda Timoré.
1: I ella és na Gavi Miciulevicius. I ja som aquí en el mes de maig, com dèiem, sa calor apreta. Encara que també ha apretat molt a ploure i s'ha humitat aquest mes i sa tonteria, que tenim molta tonteria damunt.
0: Monta.
1: I el mes de maig comença, com cada any, amb el primer diumenge dedicat a...
0: Dedicat al Dia de la Mare!
1: Olé.
0: Justament!
1: Mira, fixa-t'hi, els pares tenen un dia del pare, que és igual si és un dilluns o un dijous, sempre és el 19 de març, no?
0: Nosaltres tenim... El primer diumenge.
1: És igual si és dia 2, dia 6, dia 5, dia 1... Ja. No tenim un dia.
0: No.
1: És un
0: diumenge. En Argentina és un altre dia completament diferent.
1: Ah, sí,
0: Sí, perquè jo pensava que era una cosa comercial, o no?
1: Ma, total.
0: Total.
1: Clar.
0: Bueno, allà és en octubre.
1: Vale,
0: el primer
1: mira.
0: Primer domingo d'octubre.
1: El primer domingo d'octubre, també en domingo. I el dia del padre quan és?
0: No m'acordo.
1: Bueno, com veus, no som molt dedicades ni apostòliques amb aquest tema.
0: No.
1: Bueno, i com sí, nosaltres des de que vam fer la primera idea, conceptualització d'Arizones, des de la primera temporada, vaja, li donàvem voltes a com afrontar un tema, un programa sobre el tema de maternitats. No exactament sobre criança, o sobre criança compartida, no, el programa d'avui no anirà de so, sinó que volem parlar de maternitats, de les expectatives personals i socials, dels estereotips, dels judicis externs, de les culpes internes, del desig o no de ser mare, del retras generacional que anam arrossegant fins al moment d'arribar a ser mares, en favor de les ambicions laborals i personals. En fi, que hi ha tant de temes a xerrar al voltant de la figura de la mare.
0: Uf, tant de temes que jo ho categoria... Que en realitat, més que temes per jo, personalment, ja saps, són ruïnes. Sí, hi ha alegries, hi ha un poquet d'alegries. No volem arribar amb el nostre discurs a contribuir a la baixada de natalitat a nivell mundial, ni molt menys.
1: No crec que siguis
0: tu,
1: Ni tampoc
0: fer enfadar Airi Simón amb les nostres queixes. Tu que saps quina és Airi Simón?
1: No sé qui és Airi Simón.
0: Aquesta és una escriptora, periodista,
1: articulista.
0: Articulista de... que

0: Surt el que escriu al País i la qual vale. La solen ploure, en teoria és una tia d'esquerres, però és molt rància.
1: Ajà.
0: Molt rància. I li solen ploure respostes sobre la seva ranciedat.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, o sigui, tothom li contesta en plan, otra vez estás ahí, Ana Iris, venga, venga, bueno, sí.
1: És així una mica liberal.
0: És una poca, és un poco trad, o sea, diu que no, però és un poco trad wife, saps?
1: Ah, ostras.
0: No ho és del tot, perquè, però està allà.
1: Vale.
0: Pues ella se queixa de que sembla que queixar-se de la maternitat està de moda, segons ella diu, saps? I per als pares escriptors queda en canvi el poder explicar l'amor, el gaudi i tal. Mira, jo per la meva part, quan penso en aquest gran tema, que el veig cada vegada que pensa en la paraula maternitat, la veig tallada en pedres gegants com si fossin els presidents dels Estats Units en el Mont Rushmore, vale? Maternitat. Ahí va, que chorrazo, no?
1: M'encanta.
0: Com les celebrities. Penso que tal vegada durant massa temps no vam parlar prou d'aquestes llums i ombres, sobretot de les ombres, no?
1: Exacte.
0: O tal vegada és que les precursores de la queixa, que ja, perquè ja existeixen des de fa molta estona, de fa moltes dècades, en realitat, i les seves vides ens havien passat una miqueta desapercebudes.
1: Sí, estaven com opacades allà, no?
0: Exacte, perquè, bueno, per durant molt de temps, excepte comptades excepcions, i ho hem xerrat moltes vegades aquí al programa, les dones havien quedat fora del cànon literari en particular i de l'artístic en general, no? La veritat és que és un tema que ens atreveix a totes i de molt diverses maneres, com has dit tu, tant aquelles que hem decidit conscient o inconscientment tenir fills, com a les que han decidit no tenir-los o a les que els han buscat de manera incessant i no han pogut tenir-los. No?
1: Exacte.
0: I us ho anticipo, benvolguts amics que ens podeu estar escoltant, tres o quatre que esteu per allà. Si voleu entendre'ns, però de veritat, i entendre per què tots els nostres camins acaben conduint al feminisme, aparqueu per un moment les pel·lícules sobre nazis, els podcasts sobre l'imperi romà, que ja sabem que us agraden molt.
1: Moltíssim.
0: Això ho han dit en una enquesta, no me'n recordo on, però ho he vist. O sobre física quàntica, tenim molts al nostre voltant.
1: Exacte.
0: I preneu nota dels noms que aniran sortint en aquest programa.
1: Per favor.
0: Perquè totes les que surten aquí, en major o menor mesura, ens expliquen. Sí o no?
1: Correcte. Agafeu paper i boli de moment i aneu preparant un lloc a ca vostra per muntar-los un altar a tots aquests noms que aniran sortint durant el programa. Perquè en molts casos seran noves figures de referència o el manco a tenir en compte durant un temps, per voltros. En aquest programa, finalment, ens hem decidit a celebrar el nostre programa dedicat a la figura de sa mare. A la figura, bueno, de sa mare no com a tal, no com a personificació, sinó a la maternitat. A les seves llums i ombres, com dèiem, a la seva complexitat, a la soledat amb la que es viu, i així, des d'aquí, des dels micròfons de Radio Far, poder compartir amb totes vosaltres, perquè així, compartits, els mals i les penes i les tonteries són més lleugeres. A veure què surt avui, Gavi.
0: Pues mira...
1: Com estàs, per cert?
0: Vols que t'expliqui com estic?
1: A veure...
0: Perquè aquest programa és per parlar de nosaltres, al final.
1: Home, avui...
0: O sigui,
1: sí,
0: és una excusa. Més,
1: exacte. Una excusa. No ho hem dit, però no tenim convidada ni convidat avui.
0: Venim
1: avui
0: a parlar de mi i de ti.
1: Exacte. I de tantes altres.
0: Sí, bueno, sí, però sobretot de nosaltres. Ahí va. Pues mira, jo t'explicaré una cosa que està íntimament relacionada amb el tema d'aquest programa.
1: Vinga.
0: Divendres va ser el meu aniversari, com tu
1: sí,
0: ja saps, perquè tu m'has saludat.
1: Sí.
0: He tingut una setmana un poc complicadeta, perquè acabo de comentar, de l'esquena, perquè vaig estar una setmana al llit.
1: Exacte.
0: I perquè la meva lesió realment va aparèixer, es va combinar amb el final de temporada, que sempre es damunta aquestes dates, no? Juny, tal, més xungo, per excel·lència. Bueno, encara som a maig, però ja estem. I que en el meu cas implica més en el nostre cas, fi de clubs de lectura i en el meu cas, final de curs, exàmens i tal, perquè estic estudiant per ser bibliotecària.
1: Exacte.
0: A més, d'intentar treballar. Doncs bé, saps qui va ser el primer que em va saludar el dia del meu cumple?
1: Qui?
0: Ringana, tia!
1: No!
0: Ringana, saps què és Ringana, no? Ringana és una marca
1: sí,
0: de cosmètics.
1: Sí, clar, és una marca de cosmètics pues, aquests.
0: A les 6 del matí vaig rebre un mail de Ringana que van ser els primers que van dir felicitats, tens un
1: però
0: viper.
1: Però si tu no compres a Ringana.
0: No, però estic apuntada, ja no sé per què, algú m'ha apuntat. I vaig rebre un correu electrònic a primera hora que deia felicitats, ja, te farem com... un 20% de descompte.
1: Exacte, t'anava a dir, és com quan H&M t'escriu en plan, avui tens un val descompte de 20% per gastar durant el dia, saps?
0: Exacte, pues allà està el val de descompte, vale? Però bueno, van ser els primers, eh?
1: No gastis, no gastem.
0: Que va, no tinc un duro, además.
1: Exacte.
0: Pues, saps qui no me va saludar?
1: Qui no te va saludar?
0: Mira.
1: Que li t'agresco, oi?
0: Te faig una descripció somera del moment. Primera hora, trobada en el lavabo amb la meva filla adolescent.
1: Ai.
0: Mentre ella es pentina sense dir ni bon dia, jo em rento les dents i em pregunto, em dirà alguna cosa? I també penso, què he hecho yo para merecer esto como madre? I també penso, què he hecho yo para merecer esto como madre?

0: resta d'asfalt per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
1: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.

0: estar massa pendent del què diran, no? La sorpresa per la majoria d'adolescents que es casaven, no tant per amor en es marit, sinó per amor a l'aventura, arribava quan, un cop casades, descobrien que corrien el risc de convertir-se en les seves pròpies mares. És a dir, convertir-se en dones menys tingudes intel·lectualment, arraconades a la cuina, fent feines de la llar, veient les hores passar mentre esperen el seu marit a casa. I amb una sexualitat limitada a complir, bàsicament, amb el desig de l'altre. La vida deixava de ser, de nou, divertida. El tedi quotidià convertit en una gran decepció. Ser mare podia canviar les coses o no. Hi ha mares que ho han estat per açò, per avorriment, per arrossegament. D'altres ho han estat per imperatiu social o biològic. Ara som aquí i me toca fer això. D'altres ni s'ho han pensat, la maternitat ha sobrevingut. Ser mare és la cosa més bèstia que te pot passar. És un gir de 360 graus a la teva vida. I no tot és polit. És un huracà. És com un turbocao.
1: Un martillazo de Thor. Un cop de puny de Superman.
2: Una rave emocional.
0: És una rave, exacte. No? És una festa amb el subidón i el bajón.
2: Sí. Noches alegres, mañanas tristes.
0: Total.
2: No?
0: Sí, sí.
2: És un camí més difícil de transitar que l'estret d'Hormuz. Ara mateix. Pues també un mirall que es projecta cap al teu passat i cap al passat dels teus ancestres també. Una revisió al complet del teu mapa emocional. O sigui, toca-ho en aquest moment, no? Com deien, també és un tema que ens travessa com a dones, ja sigui per presència o per omissió, pel desig de ser mares o de no ser-ho, o de no poder ser-ho. Perquè si no som mares, el que sí sempre som és filles d'unes mares que ens van parir i que inevitablement es projectaran de diverses maneres sobre la nostra persona, que ens lligaran la seva preuada motxilla emocional tan fantàstica que sempre ens arriba perquè fem amb ella el que puguem o el que vulguem. Que seran a la nostra vida en presència, en absència, amb amor i amb desamor i amb moltes altres coses, no? La maternitat és, per tant, un punt de confluència i neuràlgic en el qual es manifesten totes i cadascuna de les imposicions socials que la vida ens té preparades. Mm-hmm. Ens vam tornar a fer feministes de ple quan vam ser mares.
0: Correcte.
2: I si ves un concepte que ha anat mutant amb el pas dels segles, la realitat és que només fins finals del segle XIX, en la progressiva adquisició de drets per part de les dones, ha estat possible desplaçar i posar en qüestió aquest terme tan monolític.
0: Correcte.
2: En els inicis de la cultura occidental, la maternitat estava subordinada a necessitats demogràfiques. Les mares, ja en aquells temps, estaven relegades a l'àmbit domèstic. Uh-huh. I l'arribada del cristianisme va associar aquest terme durant segles a la idea de puresa, sublimat en l'imatge de la Verge Maria, una visió que va perdurar fins a la Il·lustració. Però encara estàvem a les cases, segles i segles i segles amb l'àmbit domèstic. No?
0: Atenent les cures, atenent el matrimoni, atenent també, com deies, en els teus avantpassats, no? Cuidant per dalt i per baix. No?
2: Exacte. Però bueno, aquest ideal de puresa, la maternitat s'entenia com un deure religiós, dinàstic i social, i transmetia una imatge de perfecció. Aquí hi ha un punt bastant clau. No? La mare estava imbuïda d'un halo de puresa i el seu cos era un receptacle immaculat que no sofria cap tipus de transformació després del part, ja, ja, i que tampoc li generava cap conflicte a nivell intern. Ja, ja, ja. Perfecció. Us sona? Recordem, a més, que tot l'imaginari visual que sustentava aquesta idea tan meravellosa estava creat, atenció, per homes.
0: Totalment.
2: La presència de les dones en el món de l'art, com ja van dir moltes vegades, va ser gairebé escassa fins al segle XIX. Amb la Il·lustració es consolida la idea de mare devota i sacrificada que deriva en el conegut concepte d'Àngel del Hogar o Àngel de la Llar, no? Que tant criticava la nostra estimada Virginia Woolf, que el volia rebentar amb un martell de Thor. Durant segles, aquelles que se sortien d'aquests estereotips tan marcats es convertien en...
0: bruixes.
2: O en...
0: loques.
2: Com deia, tot això va començar a canviar lleugeríssimament a la fi del segle XIX, quan cada vegada més dones van començar a participar en la vida pública, quan vam aconseguir escolarització plena, quan vam entrar a les universitats, quan vam començar a escriure, a pintar, a sortir de l'àmbit domèstic i a descriure una realitat en relació a la maternitat que, oh, sorpresa, estava allunyada d'aquest ideal de perfecció i lluminositat que s'havia construït al llarg dels segles i que queia com una llosa sobre les nostres espatlles.
0: Clar, és que faig un apunt sobre el que acabes de comentar, que aquest ideal de perfecció i de lluminositat i de puresa, qualsevol s'atreveix a desmuntar-lo si és titllat de bruixa. Clar. O si la primera conseqüència és precisament...
2: Ostracisme.
0: Clar, exacte. Mm. O sigui, és inevitable que es vagi tancant, no?, la possibilitat d'obrir un portal cap a tota aquesta part de patiment, d'ombres, d'estar exposant el teu cos, de... És que m'ha passat això, m'ha passat allò altre. Xxxt! Ja, silenci. No, pues sí, relegada. Sí.
2: Bueno, a més, aquesta idea de madre una sola, perdona, saps? O sea, és com que, clar, ja te posen un lloc horrible, no? Perquè és com que sembla que...
0: Correcte, doncs sí, tot això sobre les espatlles, efectivament, de les dones. Això, Gavi, salvant les distàncies, també mos va passar a nosaltres, com deies, no? En convertir-nos en mare, la pedra de la maternitat va caure sobre les nostres espatlles com es menhir de Nobèlix. Increïblement gran, increïblement pesada i increïblement soles, tot i que acompanyades, però nosaltres no ens havíem caigut a la marmita d'en Panoràmix.
2: Ja mos hagués agradat.
0: Així que no teníem aquest ajut extra, vale? per surfejar damunt la maternitat. La nostra força no era la mateixa que la desgal, no? Però, en contrapartida, vam obrir els ulls...
2: Desperta, mujer.
0: Desperta. Desperta el feminisme. No, és bé, la maternitat te desperta i el feminisme es converteix en una necessitat. És que és així.
2: Exacte.
0: Però aquest tema ja el deixarem per un altre dia.
2: Sí.
3: Errors. Forats. Pressió. Infant. Funcions. Vessar. Objectius individuals. Avantpassats. Decidir i demostrar. Comprar i callar. Invertir i estalviar. Fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't. Has de guanyar, camina. No t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat. Qui vol ser mediocre? Qui vol ser normal? Enfonsa i ofega...

0: Me encanta aquesta cançó.
1: T'ha encantat, eh? La Gavi no s'esperava aquesta música ara. De tant en quant compartim ses decisions musicals, però avui seguís
2: molt poc, perquè tu l'has col·locat molt bé. Sí. Has posat molt bé aquí, molt bé.
0: Bueno, està avornida.
1: Aquesta cançó de Berlat, que acaba amb un crit ferotge sobre aquesta pressió, no? aquesta nivell d'exigència i d'excel·lència que tenim cada dia. En principi, bueno, sa lletra està un poc més dedicada en el paper de Somo, que òbviament en aquest patriarcat en el que heteropatriarcat en el que vivim també és una llosa heavy, però avui mos hem aplicat a nosaltres, a ses mares.
2: Podem fer el que vulguem, és el nostre programa. Que conya.
1: Bé, avui dia som mares i pares també. Més tard, som més grans quan arribem a la maternitat i paternitat i ens llançam en aquesta aventura. La crisi demogràfica és una realitat i és una crisi estructural i sistèmica. Això ho hem de tenir molt present, que no és un tema personal. Tot i que l'extrema dreta ens faci creure que és personal, no és un tema personal decidir quan has de ser, quan pots ser o vols ser mare o pare. Vivim insertades en un engranatge, en aquest turbocapitalisme que ens catapulta a vides entregades a sa feina, en condicions en termes generals de precarietat laboral, i si aspires o necessites ascendir mínimament dins del sistema, sa necessitat d'entrega t'empeny i t'empeny a una vida on difícilment hi cap sa criança. Des 20 en els 30 anys, avui dia, plantejar-se tenir un fill és com un xiste. A sobre, mos cau damunt també sa crisi de l'habitatge, sous precaris, manca de teixit social que sostingui una criança compartida. En fi, que sem ara relativament jove o en edats de màxima producció capitalista, que diguem, és un privilegi en el que molt poques poden aspirar. Mos convertim en mares cada cop més tard i està clar, tenim menys fills. Això fa que la majoria de ses llars finalment només tinguin un fill o màxim dos. Quan fa tot just 50 anys, és a dir, damunt dels anys 70, la mitjana aquí a Espanya era de 3 fills per cada llar. Avui en tenim menys, com dic, també perquè la criança és una criança que en deim més conscient, entre cometes.
0: Quina trampa, no, això?
1: Una trampa perillosíssima.
2: Hem caigut a la maternitat just en aquest moment. Bé.
1: Som mares i pares dedicats en els nostres cadells, al contrari que els nostres propis pares, no? Volem dedicar-los molt de temps, volem dedicar-los tota l'atenció, volem que tinguin recursos i possibilitats, extraescolars, amistats, formació musical, formació en idiomes. Param també molta atenció en el seu equilibri emocional i som molt més responsables i conscients de les necessitats que se suposa que té la criança, sí o no?
2: Totalment.
1: Projectam una criança de major qualitat, entre cometes, que la que ens van donar a nosaltres. Ho vivim, en general, amb aquesta pressió, una pressió social gairebé competitiva i una pressió individual, també, per descomptat. La pressió, en el cas de ses mares, es duplica o es triplica, perquè ja no només fem de mares, tenim també les nostres feines o carreres. I la culpa així en majúscules, també la podíem posar ja,
2: en
1: no?
2: En pedra, ahí va, que chorrazo.
1: Exacte.
2: Culpable.
1: Apareix en forma de monstre de galeta, de les galetes.
2: De les galetes que fas amb els teus fills un diumenge pel dematí quan s'aixequen a les 7.
1: Exacte.
2: No. Pues sí, exigència, responsabilitat, perfecciós en termes totalment associats a la maternitat moderna o al que algunes més llestes que nosaltres han anomenat turbomaternitat. Jo reconec que com sóc una persona que sura bastant, em vaig embarcar en aquesta balsa de nàufrag de manera bastant inconscient i fins i tot idealitzada.
1: Bueno, tu i
2: cap,
1: totes, eh?
2: Jo de repente trobo gent que sembla que ho ha pensat sempre més que jo. Sempre penso que tothom ho ha pensat més que jo. No sé com és. Sí, que han pensat, saps? Llegeixes un llibre i penses, però tu això ho havies pensat? O ho estàs pensant ara i m'estàs fent creure que ho havies pensat en aquell moment? Ja en aquell moment surava molt. De fet, pensava, tinc un company de vida un poc divertit. Bastant
1: molt divertit.
2: Venga, joder, divertíssim. Un treball que m'agrada. Un sostre en el qual viure, més o menys.
1: Sí.
2: Aquesta pot ser una experiència molt bonica, tenir un fill. Venga, vamos a por ello. Spoiler. Vaig veure massa pel·lis. I res és com tu imagines. O sigui, això va així. Queden per el meu record les meves sessions de ioga per embarassades.
1: Ai, sí, per favor.
2: Que vistes a la distància, hauria d'haver-me donat la mesura del grau d'alienació al qual podem arribar amb les hormones disparades. Sí, per primera vegada em vaig plantejar, i això m'ho fa un poc de vergonya dir-ho, però estava amb un grup de penya que estava un poc loca en aquella classe de ioga. I me vaig plantejar si havia o no de vacunar la meva futura filla. Me'n recordo que quan em vaig comentar a la casa de la meva sogra, a la meva sogra se van posar els ulls com a plats i va començar a trucar a tothom perquè
1: tu traguessis d'escap,
2: que això no? Podia ser.
1: Clar,
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: clar.
2: Totalment.
1: Clar,
2: immediatament. Estàs loca o què? ¿De dónde vienes? Vaig desitjar profundament tenir un part natural perquè era el que tocava tenir. Sense epidurals, ni oxitocina, ni res que se sortís del moment ideal que havia anat construït al costat d'aquestes mares xalades.
1: Del moment natural, o sigui, una manera natural.
2: Natural, de parir. Tot natural.
1: Clar.
2: Fins i tot volia parir en una piscina a casa meva.
1: Com abans,
2: però no,
1: pasta, no és molt
2: claro,
1: natural. O sigui, perquè no és molt natural parir en una piscina, això és un privilegi.
2: Total, però bueno, jo pensés en aquell moment era, no?
1: Clar.
2: Tot això estava tot junt, no?
1: Sí.
2: Vaig poder cantar, vaig aprendre a cantar.
1: Mantras.
2: Sí, jo soy la luz del alma.
1: No.
2: Soy hermosa. No. Soy éxtasis. Ho vaig cantar?
1: Sí, no, és
2: cantar?
1: Que clar. Et subidon d'hormones, és tan
2: fort. I me vaig emocionar.
1: Sí.
2: La luz de l'alma.
1: És que estàs connectat de sobte amb el teu interior. Mai millor dit. Sí.
2: I bueno, me van fer meditar un dia, me'n recordo, travessant un perillós riu ple de forts corrents per a sortir indemne amb un bebè als braços de l'altre costat del riu.
1: No m'ho puc creure.
2: Com si portés a Simba entre les meves mans. Saps?
1: Ostres, jo no vaig arribar tan enfora, eh?
2: Joder,
1: cap dels dos embarassos.
2: Aquí a Menorca va fort, eh?
1: Hòstia, clar.
2: Pues quan aquest bebè va decidir que no giraria per a sortir del canal de part,
1: venga.
2: O sigui, va estar allà asseguda com un Buda
1: a tope
2: dins la meva panxa, em vaig veure caminant en quatre potes per la casa.
1: A veure si girava o què?
2: Sí, quatre potes allà, venga, caminant en quatre potes, o sigui, saps?
1: Sí, de grapes. No? Sí, de quatre grapes.
2: De quatre grapes, sí. Me tendrían que haber grapado a la pared. I vaig invocar els esperits mineraris cremant el meu dit gros del peu amb una cosa anomenada moxa, que no vull...
1: És broma.
2: No és broma. No és broma.
1: Per veure si es girava.
2: Sí,
1: oh,
2: perquè
1: wow.
2: m'havien dit que si te cremaves el dit amb la moxa, no sé què, això t'activava un punt del peu que anava directament a no sé on i girava.
1: I girava. I no es va girar.
2: Que va, es va girar. Amb una dona que me feia una mena de reiki a la panxa i que parlava amb el bebè aquell dia. Jo és que pensava, jo no m'estic
1: creient. Res de tot això va funcionar.
2: Però da igual, la vieja que acabe.
1: Clar.
2: Se comunicava amb el bebè i el bebè me va transmetre el missatge de que tenia un poquet de por.
1: Ah, vale.
2: El bebè.
1: Vale.
2: No sé.
1: Li va dir a ella. Vale.
2: No sé.
1: Bueno, sí, no, en aquell moment t'agafes a un clavo ardiendo.
2: Totalmente.
1: Sí, el que faci falta.
2: Jo sé que tot el que va fer aquesta dona va ser en la millor intenció,
1: però segur.
2: Va passar, eh?
1: Ok.
2: Després. Tot això, mentre el cos s'omplia tant de líquid que em semblava que un dia arribaria literalment a explotar, o sigui, era com un diplodocus, els meus peus, no? I jo m'inflava de xutxes. Recordo un dia que m'inflava de xutxes per consolar-me de la tristesa de saber que acabaria parint per cesària. Mira que tonteria. Pues que jo tocava en la cabeça...
1: Li tocaves escapet aquí dalt.
2: A la panxa i pensava, cesària, xutxes. Un gran poder conlleva una gran responsabilitat, Magda. Ho sabem tots.
1: Bueno, clar, és que és bastant bèstia que no només idealitzem la maternitat, sinó també la manera en què tot això es desenvolupa.
2: Tot ha de ser perfecte.
1: Exacte.
2: Com d'Instagram.
1: I és un nivell d'exigència per nosaltres com a gestadores molt bèstia. Perquè, clar, fins a quin punt t'estàs cuidant, t'estàs caminant el que toca, estàs fent prou ioga, no estàs fent prou ioga, has après a respirar, has après a...
2: Sí, sí. És... Estàs menjant bé?
1: Exacte. Bueno, el nivell d'exigència comença ja molt aviat.
2: Que estrès, tio.
1: Sí, sí, sí.
2: Molt, molt d'estrès.
1: I estàs temerosa d'estar-te equivocant. En
2: de
1: molts moments, des de l'inici, des d'abans de que surti de la panxeta, no?
2: Totalment,
1: per
2: això t'ho dic, sí,
1: i,
2: sí, que...
1: Clar,
2: pues això, un gran poder conlleva una gran responsabilitat, això és el que li diuen al superheroi de Thor, no? Sempre, això és una frase que sempre surt a tots els còmics. I tal vegada, per defecte professional, perquè porto gairebé 20 anys dedicant-me a corregir còmics, aquesta frase es va instal·lar al meu cap la primera nit que vaig passar despert a casa, a la meva mecedora tan meravellosa que tenia, amb el meu bebè en braços sola, el meu home dormia plàcidament, i jo absolutament convençuda que no seria capaç d'enfrontar-me al que venia.
1: Oh.
2: O sigui, en aquell moment volia tirar per la ventana. Està bé. Aviat vaig aprendre que la vida moderna m'exigiria convertir-me en una experta en tot. En tot.
1: En tot.
2: Saber de lactància, tenir un màster en alimentació, saber de didàctica, de moda, de jocs, comprant de fusta o de plàstic?
1: Fusta, sempre,
2: fusta, clar. Fusta, fusta. Fer fusta, que si no te doy con una fusta por la cabeza. De literatura infantil, de dibuix i pintura. Has d'haver cursat una carrera de psicologia per gestionar emocions pròpies i alienes i tenir una posició sobre milions de coses absurdes però aparentment definitives com l'ús o no del xumet, els bolquers, el cotxet, la motxilla, el col·legio, el no col·legio, la liga antiazúcar i l'antipantalles. Extraescolar sí o no i un llarg etcètera, a més de gestionar els meus propis forats personals fruit d'una relació certament disfuncional amb la meva pròpia mare, motxilla, ho he comentat abans, i reformular tota la relació amb el pare de la criatura i amb el món afectiu en general, mentre veus passar altres mares que sembla que anessin levitant per la seva maternitat, que mentre es desplacen gràcilment enfront de tu et diuen «Ets una inútil! No ho saps fer bé! No ho saps fer bé!» Uf, o sigui, això va ser un patiment constant, per si ho estava fent bé. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien?
1: Sí.
2: Todo el tiempo. ¿Lo estoy haciendo bien?
1: És que el pitjor de tot, com comentes, és efectivament aquesta sensació d'absoluta soledat.
2: Total.
1: Aquesta alienació que vius i que te relega d'alguna manera, no? Per moltes classes prepart i postpart que hagis fet, per moltes amigues que tinguis o que facis pel camí. En el meu cas, jo vaig ser la primera en parir en tots els meus entorns, per tant vaig estar molt sola. Abans, o així ens ho havien explicat, la maternitat havia sigut quelcom a compartir amb la teva pròpia mare o amb la teva àvia, amb el teu entorn social més proper. Sorties al carrer, teníem fins i tot germans de llet, els fiets i fietes. Avui, la maternitat són hores i hores de menjar sostre, de lidiar amb pors, de fragilitat física, de vulnerabilitat mental. I tot nou, i tot per construir... i moltes estones sola. Jo recordo amb la meva segona filla, quan va néixer, en Alicia, que la baixa del seu pare va ser de només 15 dies.
2: Yeah.
1: 15 dies! I recordo estar sostenint tantes i tantes tardes infinites amb les dues criatures, el gran tenia només 3 anys, i portar-los a dormir... cap al vespre, tots tres junts, i més d'una nit, estar estirats amb una, ella, al pit, l'altra amb braços i jo plorant en silenci. I no era, sotmetiment en el seu caprici. No era, ai, l'he cagada i ja estic aquí malcriant. No. No era apego feroz, tampoc. Era esgotament maternal. Era un puto burnout. O sigui, era sa única opció viable... abans de llançar-los per la finestra.
2: Exacte, llançar-los per la finestra. Aquesta imatge... ho hem viscut totes. I les que diuen que no...
1: I me sentia molt sola perquè no podia... No sabíem qui compartir aquesta angoixa. Aquest mal tràngol que després de l'endemà sortia et sol, tornaves a tenir un bebè meravellós, tothom havia dormit, Neric te regalava una frase preciosa, una rial, que fos, no?
2: Yeah.
1: Però,
2: uf,
1: hi havia moments molt foscos.
2: Una onomatopeia és uf. Bé, què va ser el que ens va salvar un poquet, o almenys a mi, d'aquesta espiral mental costa avall i sense frens cap al pou més profund de depressió?
1: Qui va ser?
2: Pues a vegades, quan estaven, perquè tu estaves en altra ciutat.
1: Exacte.
2: Ses altres amigues estaven fent altres coses, se n'anaven a sopar por ahí perquè no tenien fills. A vegades, quan estaven, pues, les meves amigues de carn i os, clar, però sempre, en tot moment, les meves amigues virtuals, les escriptores i les cineastes.
1: Per sort.
2: Per explicar la meva vida com a mare, les meves mancances i els meus encerts, els meus temors i els meus punts febles, em vaig veure abocada a explorar la relació amb la meva pròpia mare. Això podem dedicar, no un altre programa, sinó una altra temporada. Si voleu, podem fer una sèrie de capítols.
1: Podem fer una sèrie completa.
2: I us ho puc explicar tot detalladament. Podem escollir un trosset de cada cosa cada dia i podem fer un programa, tot una temporada sencera. Així que passo directament a les recomanacions. El primer que vaig llegir va ser Apegos feroces, justament, o mejor dicho, Vincles feroces.
1: Vincles feroces.
2: No sigui que vingui la nostra fan particular de Ciutadella a assenyalar-nos que hi ha edició en català. Vale,
1: es que,
2: vale.
1: Clar.
2: Que te denuncio. De Vivian Gornick. Oh, no, Dios. Ah, mi madre, perdón, eh.
1: T'estava trucant ta mare, sí. M'encanta aquesta intervenció, hòstia. Sí. Quina connexió aquí en directe. Elba, cuelga, por favor.
2: No, que no sabe, espera. ¿Cómo apago esto? Joder, no sé cómo apagarlo.
1: Posa modo avió, Gavi.
2: Posa modo avió. Avió.
1: Si té un incendi, telefonaran en Nan. No passa res. Sí.
2: Pues, això com deia, Apegos feroces, justament, mira, que oportuno. El llibre...
1: Es va convertir en el teu llibre de capçalera.
2: Exacte, en el llibre de capçalera. Una obra que explica de manera magistral i mordaç no només la relació materno-filial, la meva i la de la meva mare, en plan perfecta, sinó també una part de la història del feminisme i les trampes de l'amor romàntic. O sigui, és una autèntica obra d'arte.
1: Totalment. Us el recomanem molt fort. Sí, molt. És com un retrat de sa tercera onada del feminisme, no?
2: Sí.
1: I està molt ben filat com els paral·lelismes que fa entre les seves passejades amb sa mare i totes les seves vivències.
2: Sa mare és molt divertida, no?
1: Molt divertida. Molt una divertida. Jueva sí. Novaiorquesa.
2: Molt divertida. Sí. Sí. Molt divertida, que la vols matar. Sí, sa teva mare la vols matar, però bueno... Pues per entendre què significa criar en una societat individualista em vaig submergir en les pàgines de ¿Dónde está mi tribu? Exacte. Un assaig brutal de Carolina de Lormo en el que ens explora aquesta solitud de la qual parlem, no? Aquesta sensació d'estar tota sola en el context de societats que ens xuclen cada vegada més la sang i el temps. Abajo el trabajo, no ho hem dit, estem a maig, abajo el trabajo, ja
1: abajo
2: ho sabeu.
1: Abajo el trabajo.
2: Creant-nos grans problemes per afrontar les cures, no? Que és el que deies tu abans. En un gir molt interessant, el llibre planteja que cuidar dels fills pot ser una experiència enriquidora i plena, i si no ho és, no es deu a la falta d'habilitats individuals, sinó a un context més ampli que mereix ser explorat.
1: És a dir, ¿Dónde está mi tribu? Repeteix que és títol, per si en algun moment se us ha passat. T'ajuda molt a treure't aquesta culpa individualitzada, no? La culpa de la que parlàvem.
2: Sí,
1: que
2: hi ha una responsabilitat social. No,
1: exacte.
2: Pues jo després me'n vaig abocar a configurar un univers de mares imperfectes. Vaig aprofitar.
1: Meravellós.
2: Ja que me volia col·locar en aquest puesto, pues. I així vaig descobrir Anna Mari Carr i la seva trilogia El Club des Mentides, La Flor i Il·luminada, on retrata la seva infantesa i la seva vida adulta a l'ombra d'una mare alcohòlica, lectora de clàssics grecs i amant de la pintura de Matisse. Un autèntic despiporre emocional. És
1: jo només he llegit
2: divertida.
1: El Club dels Mentiders, però és increïble. Realment
2: és
1: una
2: divertida.
1: Narrativa, sí, amb un sarcasme, un humor punyent, no? Un humor gairebé negre. I bueno, lo sorprenent és que hi ha un realisme
2: que
1: connectes, exacte, sí. Tota l'estona amb ella d'una manera molt crua. Sí, sí,
2: sí. Molt guai. Pues també... Tu no eres com altres madres, un llibre d'una escriptora alemana que es diu Angelika Schlopfdorf. Una obra en la qual reconstrueix la vida d'una mare, de la seva mare, que tindrà tres fills de tres pares diferents perquè vol ser fidel a les dues promeses que es va fer de jove.
1: What?
2: Viure la vida amb màxima intensitat i tenir un fill en cada home al que s'estimés.
1: Oh, wow.
2: Aquí comença,
1: quin
2: perill
1: perquè... fer-se aquest tipus una de
2: dona,
1: promeses.
2: Sí, a més, una dona era ja com un període entre guerres en Alemanya i era una tia que estava allà amb tot el món cultural i tal. És com una mena del món d'ahir, però vist des de la perspectiva d'una dona, saps? Com de...
1: Ah, uau,
2: o sigui, almenys
1: que interessant.
2: Jo ho vaig interpretar, sí, saps? Així com el món d'ahir, de sí. Stefan Zweig, no? Com allà apareixen totes figures molt, sí, sí, no? Sí, molt sí, importants sí. I tal.
1: Bohemis.
2: Aquí ho veus com, però des de la banda domèstica, saps? Perquè, bueno, això... És una dona que està allà perduda enmig de tot
1: interessant.
2: Això.
1: Tu no eres com altres madres.
2: Tu no eres com altres madres.
1: Tu no sí. Ets com altres mares. No sabem si existeix edició en català, no?
2: No, però por la duda, dilo.
1: Exacte. Jo no l'he traduint. Molt bé.
2: Vinga. Pues per a mares catalogades de loques.
1: De boges.
2: De boges. Res millor que el paper de paret groc.
1: Un must, sí.
2: Un must, de Charlotte Perkins Gilman. Un tancament terrorífic i psicodèlic d'una dona que la tanca en una habitació i que simplement tenia una depressió postpart a principis del segle XIX i, bueno, en una època en què aquest terme no existia. No?
1: Mm. És un conte, és un relat curt, molt, molt, molt fàcil de llegir, fàcil en termes de que és una lectura
2: sí, ràpida
1: i
2: sí.
1: Relativament lleugera, mm. Però és un viatge, és un tripi,
2: sí,
1: és un
2: sí,
1: tripi,
2: sí.
1: Literalment, perquè realment entres en una ment castigada, que s'ho està passant molt,
2: molt
1: malament,
2: però
1: que
2: en
1: també
2: realitat...
1: té moments de llum molt important, no?
2: Bueno, i a més que no... És això, que en realitat l'estan... O sigui, el remei que li estan donant per lo que li està passant és tot el contrari del que li havien de donar, no? O sigui,
1: exacte,
2: la tanquen allà,
1: tancant.
2: L'estan tancant
1: sí,
2: quan tancant. En realitat simplement havia de prendre un poquet l'aire, saps? Aquesta
1: sí,
2: tia,
1: sí.
2: Pobre.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Pues,
1: el paper de paret groc.
2: Exacte, el paper de paret groc de Charlotte Perkins Gilman. També estan... Bueno, tots aquests llibres els trobareu a la biblioteca, com sempre.
1: A les biblioteques, a la xarxa de biblioteques de Menorca.
2: Exacte. I no puc deixar de parlar de na Maggie O'Farrell, una de les meves escritores favorites, que té un llibre que es diu La mà que prenia la meva, en català. on aquesta autora entrellaça les vides de dues mares separades per diverses dècades. No? Mm-hmm. Hi ha com un punx final de la història. Que
1: saps
2: és...
1: que no l'he llegit?
2: Jo estic convençuda que l'havien programat en el club de lectura, però no sé, igual se m'escapa d'escap. Bueno, te'l passaré, perquè el tinc en castellà. No
1: molt
2: passa
1: bé.
2: Res, no?
1: Vale. No.
2: Vinga. Pues bé, i la darrera cosa d'aquest com recull de llibres, no puc deixar de parlar d'una novel·la gràfica que, diguem, ja me va agafar en una etapa posterior, perquè la vam llegir fa molt poc al club de lectura de novel·la gràfica de la biblioteca, però que és descomunal. És la segona novel·la gràfica que ha estat guanyadora d'un premi Pulitzer després del Maús d'en Spiegelman, és a dir, un còmic sobre l'Holocausto i un altre còmic sobre una saga familiar xinesa. I estic parlant de Alimentar a los fantasmas de Tessa Hull, on l'autora fa una revisió justament del seu passat, o sigui, ella, els seus avantpassats, la seva mare i la seva sàvia són xineses,
1: mm-hmm.
2: O sigui que aborden una part la història de Xina,
1: mm-hmm.
2: Però per una altra banda, el que fa és reflexionar sobre l'herència del trauma, perquè la seva sàvia estava boja, i ho fa a través de la història d'aquestes tres generacions de dones marcades per la supervivència, l'exili i la complexa relació mare-fia. És increïble, o sigui, sobretot la part d'aquesta relació amb la seva mare i de com la relació de la mare amb sàvia se reflecteix en la relació d'ella. Bé, és espectacular.
1: Que guai.
2: És un còmic molt intens, amb molt de text i tal, però val molt, molt, molt la pena. I aquí ho deixo.

0: Idò, ja venc a portar una miqueta de referències més cinematogràfiques i audiovisuals relacionades amb sa figura materna. Com bé sabeu, Arizones, la mare és un arquetip complex que ha evolucionat des del sacrifici incondicional fins a reflectir ombres, conflictes interns i la pròpia identitat femenina. A la pantalla, a la gran pantalla, la figura materna s'ha portat a múltiples rols, com a pilar abnegat i condicional de la família, com a la mare castradora, com a la mare ferotge o la figura també absent. Volem fer un incís especial en el que ja totes sabem com el cinema ha moldejat i ha afiançat aquesta visió de sa figura, de sa mare, a la cultura occidental, no? Una figura de la mare abnegada, la mare dedicada, la mare relegada a la cuina i a totes les tasques de les cures, la mare pura, la mare comprensiva. Doncs volem sortir d'aquí, i preguntar-nos, no? Perquè, efectivament, si no som aquesta mare, què passa? M'estic tornant boja?
1: O estic directament.
0: Estic directament boja, exacte.
1: Sí, sí, sí. Tengo que ser la madre de la pianista.
0: Exacte. Així que a nosaltres, avui aquí, a Arizones, ens interessen sobretot els tractaments realistes i no tan estereotipats de sa figura de sa mare, aquestes mares que estan plenes de grisos, no? Personatges que es treballen des de l'empatia, que porten visions contradictòries de sa maternitat i reflecteixen ses nostres pròpies pors, com a mares i com a fies. Em ve al cap precisament una pel·lícula que tal vegada no heu vist, moltes de vosaltres, estimades oients, i que surt esmentada també en un llibre que d'aquí un momentet comentaran a Gavi, que es tracta de la pel·lícula Kramer contra Kramer, dirigida per Robert Benton l'any 1979. En aquesta pel·lícula coneixem a Joanna, interpretada per Meryl Streep, una mare atrapada en una vida asfixiant en el seu pis de Manhattan amb una criatura de 6 anys a la que creu que no està cuidant prou bé per esgotament. Ella es fa càrrec de tot, mentre que el seu marit, qui pràcticament no coneix el nen, arriba sempre de nit a celebrar els seus èxits laborals. Na Joana, en una decisió meditada i extrema, deixa la llar, abandona el seu fill i el seu marit sense previ avís, deixant a l'entrada de casa el calendari de tot ben organitzat, la nevera plena, les claus i els rebuts de la tintoreria.
1: Això t'he de dir que aquesta organització abans de marxar l'he vist moltes vegades en moltes cases.
0: Clar.
1: Saps?
0: Abans d'anar de viatge, abans de... No?
1: Tàpers,
0: tot enllestit. Sí. Doncs na Joana no pot més. Aquesta figura, a principi dels anys 80, va generar furor i controvèrsia. Com pot ser que una mare abandoni el seu fill? Efectivament, està boja?
1: Bueno.
0: Tot el públic es va preguntar això. No, no estava boja, però sí s'hagués tornat boja si hagués quedat allà dins, probablement. Només 18 mesos després, na Joana, amb una feina nova i recuperada mentalment, va intentar recuperar el seu fill. Però, no sé, bueno, per si no l'heu vista, no farem spoiler. Mm. Aquest personatge, com dic, va crear revolt, molta antipatia, però també va generar debat i va generar comprensió en cercles tancats i íntims, probablement. És un personatge avui dia encara molt recordat per començar a marcar un camí divergent en els dibuix de ses maternitats cinematogràfiques. I volia dur també, en paral·lel a Kramer contra Kramer, la versió com més actual i indie d'aquest film seria Abrázame Fuerte, d'en Mathieu Almaric. No el pronunciaré bé, és francès i no en sé de francès. En anglès es va titular Hold Me Tight, que es va estrenar el 2021.
1: No l'he vist, mira.
0: No l'has vist?
1: No.
0: Està a una plataforma que direm, perquè encara que no mos pagui la direm, que està Filmin, si la voleu veure, que és també la història d'una dona que se'n va. És un film dedicat, delicat, que construeix un puzzle d'emocions a través de la història d'Anna Clarice, una mare que decideix fugir. Clarice marxa de casa, deixant el seu marit, en Marcy, amb els nens, un fill i una filla. Després de la seva fugida, la vida continua. El seu marit prepara cada dia els esmorzars, la seva filla Lucy es dedica en cos i ànima a les seves lliçons de piano i en Paul, el fill petit, no deixa de fer-se preguntes. Mentrestant, na Clarice s'allunya cap al mar amb cotxe i imagina els nens créixer i viure amb en Marc, que haurà d'envellir sense ella. A diferència de Kramer contra Kramer, on Meryl Streep, la mare, desapareix durant la meitat del metratge de la pel·lícula, en aquesta pel·lícula sí que s'explora la fugida de Clarice, el seu particular journey o viatge interior i vital. Però és realment una fugida cap endavant, aquest viatge? Potser Clarice només vol tornar a començar, inventar-se un nou final.
1: Ai, se me pone la piel de gallina.
0: L'hauràs de veure.
1: Total.
0: I una altra mare sorprenent que us vull dur a totes aquí, que ens va copsar molt per ses que l'hagueu pogut veure, però que no abandona a priori el seu fill, és Tilda Swinton a Tenemos que hablar de Kevin. We have to talk about Kevin. De Lynn Ramsey, dirigit per una dona, l'any 2011.
1: Que està basada en un llibre.
0: Està basada en un llibre, correcte. A la pel·lícula, la seva protagonista, Eva, que és editora, i Franklin, el seu marit, que és fotògraf, estan molt enamorats i a la cúspide de les seves carreres. Gairebé ja té un... Bueno, arriba gairebé als 40 anys, és a dir, estan allà com en el límit de decidir si tenir fill o no, i decideixen tenir un fill. Tenen en Kevin. El film, en Kevin, presenta en els seus primers mesos de vida ja una dificultat per agafar la son, és un nen fàcilment irritable, constantment plora... És un fiat complicat. Na Eva sacrifica la seva carrera per educar-lo i des del naixement del nen la relació entre mare i fill és particular, diguem, per no dir difícil, complexa. Ja de gran, en Kevin demostra una manca d'empatia i una aparent indiferència cap a les figures parentals, especialment a la figura de sa mare. No busca afecte ni el torna. Des d'aquest punt podem pronosticar socialment, tot i que mai no assegurar la personalitat d'un petit psicòpata.
1: Mal rotllito.
0: L'has vist aquesta pel·lícula o no?
1: No, tia.
0: Tampoc?
1: Tampoc.
0: Oh, és
1: que jo vaig tenir una època que, com que era mare, només mirava pel·lícules d'animació.
0: En sèrio?
1: No tenia temps.
0: Bueno, clar, jo també, sí, sí. Centrem-nos en la mare, però Tilda Swinton interpreta el personatge d'una mare incapaç d'entendre i incapaç d'estimar el seu fill. Ai. És molt interessant, això. Mm. Clar, vist en pantalla gran és un perfil, és un personatge peculiar. Una mare que necessita que li diguin que això també està bé, que això és possible, pots tenir un fill i no estimar-lo i que, de nou, no està boja. Yeah. Qui hagi llegit també la novel·la El cinquè fill, de Doris Lessing, connectarà en molts punts de la trama i de la psicologia dels personatges materns amb aquesta pel·lícula.
1: Que justament tu vas recomanar fa poc.
0: Sí, l'he recomanat fa poc, exacte.
1: Pues això, no? La literatura i el cinema en relació a aquest tema és inabastable.

0: Per fora era una mare comprensiva i negociadora que intenta educar des del respecte, perquè això ho dicta el sentit comú i tots els manuals moderns de criança, del González o de no sé qui, però da igual, o sigui, tots te diuen, no, tu, negociar, tranquil, tal.
1: Empatitza.
0: Empatitza. Per dins, en canvi, em veia la protagonista d'una pel·lícula de terror de sang i fetge. I allà podia donar curs als meus pensaments més violents i fer rodar caps amb una motosierra com la de Milei, vale? O llançar la meva filla per la finestra, per què no?
1: Hòstia, aquesta imatge, això ens ha passat a totes, eh? Pescap,
0: pescap, xiu, venga, per la finestra, adiós, adiósito, chao.
1: Hi ha moments desesperants, ara reim, però hi ha moments desesperants.
0: Sí, pues jo en aquell moment, quan me passava això i quan ella era petita, molt aviat vaig descobrir que era una cosa que no podia explicar-li a qualsevol, aquesta imatge.
1: No, clar.
0: Com a molt... Quan verbalitzava aquests sentiments, el meu interlocutor o interlocutora, que en aquest cas no eres tu perquè no estaves aquí, emetia una risita nerviosa i gairebé de compromís, no? I que deixava entreveure que en realitat el que pensava era que jo estava perquè me tanquessin a la López Ibor, ¿m'entiendes? O sea, en plan, tu estàs xalada i t'hem de tancar. Ten de tan capa que no pots.
1: Sí, sí, con los dientes así cerraditos. Yes. Esto, tío, esto
0: loco. Mejor me voy. Se iban como un cangrejo, ¿no? De costado, así. Pues d'aquesta manera, la culpa que sentia per tenir aquest sentiment ambigu i molt xungo, aquesta culpa se sumava la culpa per verbalitzar-lo.
1: Clar.
0: El missatge era, com hem dit abans, de foscos no en parlarem, ¿vale?
1: No.
0: O sigui, això, xiqui-xiqui, tancant la boca i no deim res. Tampoc era possible verbalitzar els meus sentiments escapistes. Ojalá pirarme al otro lado del mundo. Os dejo, me voy, chao, ¿no? Com en les pelis estas, me voy. Això no ho pots dir.
1: No, sembla
0: que eres una xunga, no?
1: Sí, sí.
0: O manifesta àmpliament aquesta sensació de desbordament físic i mental que es produeix en els primers anys de la criança, no? Pues, quin alè quan vaig escoltar les paraules de Doris Lessing. No hay nada más aburrido para una mujer inteligente.
1: Inshallah, Doris Lessing.
0: Que pasar mucho tiempo con niños pequeños.
1: Ay, perdón, que te tat. Torna a repetir esa frase.
0: No, nada. Eso, que ya va a decir eso, ¿no? No hay nada más aburrido que para una mujer inteligente que pasar mucho tiempo con niños pequeños, ¿no?
1: Bueno, es que, claro, sí,
0: se fan interminables, ¿no? Esas horas.
1: Frase de capçalera.
0: O a Jane Lazar, no sé si se dice Lazar o Lazare, que en el seu llibre El nudo materno és capaç d'explicar de manera totalment radical les contradiccions profundes entre el que sent i el que s'hauria de sentir.
1: Ja, uau, clar. Quan estàs tota estona comparant-te amb el que tu deies, no? Altres mares que sembla que estan passant com gràcilment, no? per aquesta experiència.
0: Levedat, no?
1: Clar, és com... Et sents fatal perquè estàs sentint coses que creus que no hauries de sentir.
0: Exacte.
1: Llavors et refugies encara més en aquesta cova, en aquesta solitud, no?
0: Total, i aquests sentiments després com es reflectiran en el teu fill? Crearàs un psicòpata?
1: Total.
0: Sí.
1: Es pensarà que no l'estim prou, que no l'estim bé?
0: Sí, tot estem, no? Pues aquesta dona, la Jane Lazar, en un dels passatges del llibre aquell, parlant amb una amiga amb la que aconsegueix repartir els dies de cura dels fills, ella comenta, ¿no? que en aquell moment pensava, deia, estoy deseando que llegue mañana, ya que te toca a ti cuidar a los niños, decía, pero a la vez me angustia dejarlos por la mañana. O sea, tenia com aquest sentiment contradictori,
1: ya,
0: ¿no?
1: Ya.
0: Aprendimos siempre, dice ella, que las frases debían estar formadas por dos partes y la segunda aparentemente debía contradecir a la primera y su unidad residía únicamente en nuestra creciente capacidad de tolerar la ambivalencia, pues así es el amor maternal.
1: Wow.
0: Ambivalència.
1: Sí, sí, sí.
0: Justament, un terme que travessa les obres d'autores com Sílvia Plath, que com sabem se va fer explotar el cap en un forn, o Adrienne Rich, que és una...
1: Sí, però no per la maternitat, Sílvia Plath.
0: No, però bueno.
1: Sí, sí, sí.
0: Té molt de llibres, no? Que en els llibres parla molt, no? De la seva vida domèstica.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pues, també Adrienne Rich, que en Còlera i ternura, un fragment de Nacemos de mujer, que es pot trobar en un interessantíssim recopilatori que us recomano molt, que es diu Maternitat i creació, de Maura David.
1: Vale.
0: Explica. Mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado alguna vez. Se trata del sufrimiento de la ambivalencia, la alternativa mortal entre el resentimiento amargo y los nervios de punta y entre la gratificación plena de la felicidad y la ternura.
1: Wow.

0: Y después
1: es que
0: me
1: es tal cual.
0: Sí, y después me sentaban, digo. Y muchas veces me siento débil por contener mi rabia. Otras veces siento que solamente la muerte nos liberará a los unos de los otros. Y entonces envidio a la mujer estéril que se da el lujo de arrepentirse, pero vive una vida de intimidad y libertad. Sin embargo, en otras ocasiones me disuelvo en la sensación de su fragilidad, de su encantadora e irresistible belleza, de su capacidad para seguir amando y confiando, su lealtad, honradez y desinterés. Les amo.
1: Les amo.
0: Pero el sufrimiento que se apoya en la grandeza y en la... Pero el sufrimiento, perdón, se apoya en la grandeza y en la inevitabilidad de este amor. Me encanta lo que dice esta mujer.
1: Sí, molt bé.
0: Aquesta mateixa via s'explora justament en el que serà el nostre pròxim llibre en el Club de Lectura, sessió a la qual us convidem a venir divendres. Ara us ho dirà la Magda. Segurament us donarà els detalls perquè tindrem a l'autora. Es tracta de Les Abandonadores, de Begoña Gómez Urzáiz. Per a qui no la conegui, Begoña és una periodista i escriptora nascuda a Tarragona, col·laboradora habitual de La Vanguardia i El País, també del programa Vostè Primer, de RAC1, i copresentadora del podcast Amiga Date Cuenta, junto a Noelia Ramírez, que és un podcast produït per Ràdio Primera Sound, però que es pot escoltar
1: a totes les plataformes.
0: A totes les plataformes. I un programa bastant guai, molt interessant, sempre diuen coses interessants. Pues el leitmotiv d'aquest assaig tan meravellós gira al voltant de la pregunta: quina classe de mare abandona el seu fill, no? Lo que deies tu abans, parlant de les pel·lis, no? I explora les vides de dones reals i de ficció amb maternitats turbulentes i atribulades. La de la mateixa Doris Lessing, que va deixar enrere els seus dos primers fills, però també les de Muriel Spark, Maria Montessori. La Maria Montessori me va fer explotar el cap, perquè no ho sabia.
1: És molt bèstia.
0: Molt heavy. Lo de la Mercè Rodoreda tampoc ho sabia.
1: Sí, jo havia llegit alguna cosa, però bastant més... Bueno, que passava per sobre, no?
0: Ja, yeah, però increïble, no? Sí. Però bueno, la Maria Montessori me jotiesíssima,
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Pues passant per altres icòniques mares de cinema, com les encarnades per la Meryl Streep, de la que parlaves abans, o la de Los Puentes de Madison, per exemple, o la Carol de Patricia Highsmith, que després va haver una pel·li amb aquesta dona tan guapa, tan guapa. Bueno, da igual. L'actriu aquesta.
1: Hi ha moltes actrius guapes. No, és que no l'he vist jo, Carol. No sé quina pel·lícula és. Bueno. Ara la busco.
0: Sí, da igual.
1: Venga, sigue. Bé, i ara
0: aquestes
1: busco.
0: Històries serveixen d'excusa per reflexionar sobre la culpa. La culpa.
1: La culpa.
0: Ai, va, que xerraça la culpa. Aquesta altra gran paraula tatuada amb sang al cap i a la pell de totes nosaltres. Sobre la mare, també es parla de la de les mares com subjecte creatiu, que és un poc el mateix que també es fa això a maternitat i creació.
1: Molt interessant.
0: Atès que ara hem aconseguit sortir d'aquesta pressió de la llar i hem pogut finalment explicar-nos i bueno, parla de totes aquestes coses, no? I també sobre altres qüestions super interessants, com per exemple la criança competitiva, no? També, que sí. També tu ho parlaves, no? D'això que tu mires altre i dius, aquest ho està fent millor que jo. Bueno, fa un recorregut per un concepte que és infinitament complex, com podem veure, i aquest llibre ens ajuda a pensar la nostra interioritat, però per què no també la història del món, no? Perquè al final la nostra interioritat és també la història del món.
1: I de les nostres mares. La protagonista de Carol és Cate Blanchett.
0: Exacte, que
1: guapa és. És una pel·lícula de l'any 2015, dirigida per Todd Haynes.
0: Todd Haynes.
1: Exacte. Mm. Bueno, i aprofitam els micròfons de Radio Far, com deia na Gavi, per qui pugui venir i ens estigui escoltant avui, convocar-vos el pròxim divendres, és a dir, aquest divendres, d'aquí 4 dies, sí. Dia 22 de maig, a la Biblioteca Pública de Moc, que tindrem la sessió del Club de Lectura en Perspectiva, on aquest mes hem llegit aquest llibre, precisament, Les Abandonadores. Serà una sessió molt especial perquè ens acompanyarà l'autora Begoña Gómez Urzáiz, així que veniu, estau totes convidades. Us vull dur també les últimes pel·lícules que em venen al cap, tot i que no estan gaire relacionades les unes amb les altres, no hi ha un fil conductor com a l'anterior paràgraf que he fet. Per un costat vos vull xerrar de sa mare i sa filla de Los Pequeños Amores, una pel·lícula de Celia Rico Clavellino. L'has vista?
0: No.
1: Estrenada l'any 2024, és a dir, és relativament recent, és una pel·lícula espanyola tendra i senzilla que ocupa un nínxol en el nostre cinema, perquè és bueno, a Los Pequeños Amores, na Celia Rico ens regala un altre meravellós relat sobre la maternitat, o més ben dit, en aquest cas, sobre la fillitat, en paraules de la pròpia directora. Na Teresa, interpretada per Maria Vázquez, que és una actriu gallega que si no la reconeixeu o no la teniu en el radar, bueno, us encantarà, canvia els plans de les seves pròpies vacances per ajudar la seva mare, interpretada per Adriana Ozórez, que ha patit un petit accident. Mare i filla passaran juntes un estiu molt sufocant, en què no aconseguiran posar-se d'acord ni en les coses més trivials. Això t'encantarà, Gavi. Oh. Tot i això, l'obligada convivència remourà més del que s'esperava i en les nits estivals na Teresa viurà també moments reveladors amb la seva mare. Com dic, una pel·lícula molt senzilla però ideal per connectar amb la nostra pròpia experiència materno-filial i reflexionar sobre petites accions que podem modificar per fer palanca de tant en tant. Per altra banda, vull dur també una sèrie molt necessària, que aquesta crec que sí que l'has vista, Perny, una sèrie noruega.
0: Avui malament.
1: És com Better Things. Better Things sí que has vist,
0: sí,
1: no?
0: Por Dios.
1: Doncs és la versió europea de Better Things.
0: M'encanta.
1: No tan hollywoodiense, però noruega. És una sèrie que va començar el 2021, du 5 temporades, va acabar el 2025. És una comèdia dramàtica que tracta sobre la mare de dues filles adolescents, na Perny Middleton, que fa malabars amb sa feina com a treballadora social, amb sa criança, amb es festeig, perquè intenta de tant en quant festejar un poc, i s'enyorança de sa seva germana perduda. La sèrie va ser creada per Henrik Stenstrup, no sé com es deu pronunciar en noruec, perdoneu, i ella mateixa interpreta el paper principal.
0: Un poc com, tal qual Better Things, no?
1: Sí,
0: un poc.
1: Sí, sí. La sèrie engega ja amb sa situació exposada, una mare divorciada que ha de fer front a la vida amb una filla adolescent i una preadolescent, amb un exmarit que desatén ses seves funcions i qui de tant en quant li reclama atenció i doblers, clar. I la clau d'aquesta sèrie recau precisament en la capacitat per combinar drama i comèdia amb la lleugeresa de la proximitat. És gairebé realisme màgic, entre cometes, però no perquè hi hagi un punt de fantasia, no, sinó perquè la narració és tan genuïna i tan autèntica que resulta màgica. Et sents interpel·lada com a mare, com a germana, com a amiga i com a filla. I per últim, us vull dur també una mare en sa que m'hi he reconegut una mica perquè estic allà salvant totes les distàncies en un moment en què veig que el meu fill gran entra a l'adolescència i sa distància entre nosaltres fa que l'entesa no sempre sigui fàcil. Us recomano un curtmetratge, Bye Bye Boy, que també podreu trobar a Filmin, que és de Iñaki Mur, un curtmetratge íntim i cru que narra el retrobament entre una mare i el seu fill, també un estiu, revelant la profunda distància, com dic, emocional que hi ha entre ells. Després del divorci dels seus pares, Nenzo, el protagonista, puja al poble a passar un cap de setmana amb sa mare. Hi ha que buidar i vendre's a casa perquè ella ja no la pot mantenir. Serà un cap de setmana per reconnectar amb el passat i empaquetar tots aquells records que vulguin conservar. Però aquest cap de setmana, després d'una llarga temporada sense conviure, evidenciarà el pas dels temps, l'ofec provocat per la distància i un canvi de patró en el vincle mare-fill. És a dir, vellesa, perquè la dona ja supera la cinquantena i es troba en un moment de canvi de temporal i de cos i de retrobar-se, sexualitat també, i una síndrome del niu buit en un punt d'inflexió a la vida de tots dos que marcarà un rumb del camí que tinguin junts per recórrer.
0: M'encanta.
1: Bye bye boy.
0: Moltes coses, eh?
1: Moltes coses.
0: Espero que alguien haya tomado nota.

0: ¿Qué trobes de ser Spice Girls, Gaby?
1: M'encanta. Avui m'encanta tot.
0: No sabia què posar. Bueno,
1: lo tengo que decir, lo estamos haciendo perfecto.
0: Entre Queen i Spice Girls anava a posar mama.
1: No,
0: no, no, no. No.
1: Basta de Queen. Basta de We Are The Champions. Basta, basta. Busquemos otras cosas.
0: Venga, recta final.
1: Pues sí, ja mira, en escriure aquest guió, jo n'he curat consciència de totes les mares que estem deixant que estem deixant un poc de fora,
0: I
1: no?
0: Tant.
1: A l'abord d'aquest tema. I al final, tant. Només podem fer una lleugera aproximació amb el temps que tenim, que ja ens estem passant, estem flipant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però bueno, us convidem a completar a totes vosaltres aquest repertori bibliogràfic que ja ens estem passant, estem flipant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però bueno, us convidem a completar a totes vosaltres aquest repertori bibliogràfic

0: Moços, pouco tempo de farás. As moços, venga dir-lhe mestra, e as mestras, vale que lhe diga, mestra, sobretudo as mestras. Pensei bem, as primeiro dia que lhe donarás um mestre rónico, te traurá fora.
1: Os mestres levaram aceitar no Manuel, e o Manuel era um bom moço. Naquele tempo, as ferreiras faziam as carabó que haviam de menester para o consumo de sa fornal. Feiam rabassas da marina e se convertiam em carabó mitjançant el que encara es diu esclot de ferrer. I diu el mestre en Manuel:
2: El teu jornal d'avui serà fer carabó. Al vespre has de venir amb sasa ben carregat, com pertoca fer-ho a un mosso de ferrer.
1: Molt bé, mestre, sobretot els mestres. No al vespre, a migdia, en Manuel arribava a sa botiga i no amb un viatge d'asino, sinó amb un munt carregat a tibó. En el mestre, si sa passada el va afectar, no ho feu veure. L'endemà, donant caldes a una rea, el mestre traient-la de sa fornal, diu en Manuel:
2: Dus-en duador.
1: Ja, un mestre sobre tots els mestres. Picau! Diu en Manuel. I en lloc de s'enduador, i posar sa mà replegada amb els dits allargats. Sa rea va quedar una perfecció. Si sa passada l'afectà en el mestre, no ho va fer veure. Un altre dia, quan el mestre li tocà anar a fer carabó, en Manuel quedà sol a sa botiga i se li presentà un pagès amb un mul per ferrar-lo. En aquell temps, en els muls només els aferraven de davant. El cas és que es posà a ploure i sa botiga era menuda per entrar-hi el mul i ferrar-lo a redossa. I el pagès frissava.
3: No passeu ànsia,
1: diu en Manuel. I tristàs, tala ses cames en es mula i ara una i després l'altra. I posar de sa pota en es caragol, et aferrar sa cosa més meravellosa del món. I posar de ses cames en el seu lloc, altra volta van soldar, dit i fet, com si no haguessin estat estocades de mans. El pagès no se'n podia venir i anant-se'n cap a casa seua, trobà pel camí el mestre, que venia de carabonar, i li contà el pas i li afegí:
4: Tenc ànsia que el teu mosso no sigui més mestre que molts de mestres.
1: En el mestre, si sa passada li entrà, no ho feu veure. Sa veïneta, tan amorosa amb en Manuel, era tan veeta i tan reveïdeta que ja no estava per res. Quan el mestre arribà a casa seua, va trobar sa mare.
2: No he vist sa veta aquí de vora.
0: I si l'haguessis vista,
1: diu sa mare,
0: no l'hauries coneguda. Està feta una jovenassa. En Manuel l'ha agafada, l'ha posada dins el fornal i en tres o quatre caldes l'ha tornada garrida joveneta.
1: Aquesta passada sí que li entrà en el mestre i ho feu veure. Allò fou un corn que en Manuel havia rejuvenit sa veeta tan reveïdeta. Això en el mestre l'afectà molt i pensà:
2: Ara veuran si som jo mestre sobre tots els mestres.
1: Agafar sa mare i, vulguis o no vulguis, la posar dins el fornal i en sa primera calda la va tenir morta. Amb això, arriba en Manuel i digué:
3: Què és aquesta endemesa, mestre entre tots els mestres?
1: El mestre respongué:
2: Volia tornar jove a la mare i d'acabar repicada una mica de més i l'he morta. Tu que amb això hi tens més bona mà, per què no la fas tornar viva i jove a la mare?
1: Contesta en Manuel:
3: Així com està, jove no li puc fer, però la faré tornar viva.
1: Li va clavar quatre martellades i sa mare del mestre Ferrer tornà a sa mateixa veeta d'abans. En Manuel va dir en el mestre:
3: Que cap mestre vulgui pretenir de sa maestria, perquè, com manco hi pensi, podrà sortir un mosso que sia més mestre que ell.
1: I del mestre, sobretot dels mestres, no n'he sabut noves mai més. I com que en Manuel havia acabat les feines, se'n va anar. I jo també.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc, per una o altra raó, i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Nord que es blava, cel tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Alzines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda, finalment, a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutre, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a això, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer això. Tens qualque moment així, te'n recordes? Així, sí?
4: Sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: Ah, vale. Allà te va donar per...
4: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords, i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... vaig començar a aprendre una cançó.
3: Vale.
4: I la vaig començar a cantar i vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà m'han començat a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la de Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Que pots cantar amb els caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc de mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

més. Ja està. Oh, ben altres, tu. Bueno, ella plora, i ella plora. Quin desastre.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar, que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegries, nostre sou, esquifament un renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. Hi ha que tornen per enyor, hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voleu comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem càrregues de tòpics. Anys fora i ben igual.

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No, no ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, no, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es canten.

No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Llegeix Llandrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

de Jabal Quinto es Castell, passant per Villacarlos, amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars, i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes o dels executius

Titulats en Yale, que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat d'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver-hi anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser la de les cendres fallida, una versió dins un calaix que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil. I per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Radio Fat és cultura.
1: És memòria històrica.
2: És literatura.
3: És losa.
4: És divulgació.
5: És rock and roll.
6: És creativitat.
7: És participació.
8: És una mà de contes.
2: Només existeix un terreny en què es desenvolupa l'experiència de la llibertat. Només en una esfera de la circumstància humana ser et ser en llibertat. Es tracta de l'àmbit de la nostra trobada amb la música, l'art i la literatura. Rudolf Steiner.
9: Avui venim a xerrar de nou...
10: Llavors, aquí hi ha hagut tradició d'Horta de Sac.
11: Hauria viure sempre aquí.
12: Una prosa cuidada. De figura...
13: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
14: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. Sample Filosòfic és un programa de ràdio mensual creat per l'equip de treball de docència no reglada Art en Curs, un col·lectiu de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica al vincle entre creativitat i innovació docent. Pots buscar-nos per Instagram a @samplefilosofic i també ens trobaràs a iVoox. Volem dedicar l'últim programa de la primera temporada a pensar juntes sobre la identitat i l'expressió, en unes dates en les que es celebra la manifestació de l'orgull LGTB i que molts coneixen com la Festa de l'Orgull Gay o la Festa del Pride. Al programa tractarem la identitat i l'expressió des d'aquest territori de pensament i des d'altres com ara la identitat cultural o la identitat digital. Per començar, volem obrir un territori d'interrogació comú on puguem fer-nos preguntes com ara: què és la identitat? Què ens fa ser nosaltres? Qui és aquest nosaltres? Qui el conforma? Quines són les seves característiques per ser nosaltres o per ser part d'allò que no està dins d'aquest nosaltres, és a dir, els altres? Són les nostres idees, els nostres gestos, la nostra manera de relacionar-nos? Potser són els nostres costums? I a l'altre, què el defineix? Quins són els seus atributs identitaris? Són aquells que es diferencien dels nostres? En aquesta primera temptativa d'aproximació volem compartir dues recomanacions que poden servir per donar llum al tema o, senzillament, per ficar més llenya al foc d'una reflexió en curs. La primera recomanació és el projecte Slave to the Rhythm, de l'artista Marc Herrero, en col·laboració amb la curadora independent i crítica d'art Gisela Chillida. Aquest projecte en marxa explora la figura de Michael Jackson com a subjecte de rendiment. Es centra en el caràcter dual de les seves progressives transformacions corporals, i el pensa com una figura liminal, és a dir, una figura entre nen i adult, entre blanc i negre, entre masculí i femení, entre humà i animal, entre viu i mort. El projecte ha comptat amb una exposició que s'interroga sobre allò que el Michael Jackson era i el que no era, el que representava, però ja no era d'ell. Es fa la pregunta: era Michael Jackson epítome del sotmetiment a un món neoliberal, globalitzat i hipermediatitzat? Va encarnar la voluntat de dominació del capital en mercantilitzar tots els aspectes de la seva vida? O, contràriament, va ser la seva progressiva transformació física un mecanisme de defensa davant aquest mateix sistema que l'intentava engolir? Totes aquestes preguntes neixen i cobren forma, una d'aquelles formes que s'escapen entre els dits i que no es deixen atrapar, a Fase. Fase és una fàbrica de creació, un espai de creació i pensament situat a l'Hospitalet, on conviuen diversos creadors duent a terme projectes com aquest. Dos dels seus membres són precisament el Marc Herrero i la Gisela Chillida. Ella és també la creadora de Glutamato Sessions, un projecte que busca fer públics els intercanvis que de manera natural i espontània succeeixen al dia a dia de Fase, per a presentar el resultat d'aquestes trobades en una no-exposició on mostrar treballs en procés, idees esmussades, projectes curtcircuitats, proves, assajos, errors, embrions i fetus, anotacions, llibretes i esbossos. En definitiva, es proposen pensar juntes per tal de potenciar allò que ja tenen. Si voleu saber més, podeu buscar Fase a internet o per xarxes socials. I ara seguim amb la segona recomanació. El manifest Cyborg, ciència, tecnologia i feminisme socialista a la fi del segle XX. Aquest és un assaig escrit per Donna Haraway el 1985 i publicat en el seu llibre Simis, Cyborgs i Dones, la reinvenció de la naturalesa, en el qual examina els discursos científics i tecnològics que considera còmplices del patriarcat capitalista blanc. Es tracta d'un clàssic quan parlem d'identitat. Haraway, feminista postmoderna, introdueix la metàfora del cíborg per argumentar en contra de la construcció essencialista de la identitat. En el seu lloc, defensa identitats obertes, en constant desenvolupament, travessades per diferències i especificitats. En aquest sentit, es torna fonamental la dissolució dels vells dualismes del pensament occidental, com ment-cos, home-dona o realitat-aparença, que, a través de la història, van establir la dominació de tots els que es van constituir com els altres. És la cultura de l'alta tecnologia, pròpia de la postmodernitat, la que desafia aquest pensament dicotòmic. Segons Haraway, no és clar qui fa i qui és fet en la relació entre l'humà i la màquina. En aquesta instància sorgeix el cíborg, entès com un organisme cibernètic, un híbrid de màquina i organisme, una criatura de realitat social i també de ficció. Es tracta d'un ens transgressor sense sexe, raça ni classe social, que rebutja una identitat estable i essencialista. Per això l'autora considera que els cossos, cíborg, són mapes de poder i identitat, en definir possibilitats polítiques i límits diferents dels proposats pels mites occidentals entorn de l'home i la dona.
3: Avisa radioients. Totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
14: Avui pensem sobre la identitat acompanyades de Cristina García i Maribel Palma, la primera parlant sobre sexe, gènere i diversitat afectiva i la segona llegint un breu text que va escriure després de conèixer una dona trans al Mercat de l'Ovella Negra de Barcelona. De l'equip de sample tenim a Crossis i Mitch Jones a la creació musical, l'Oscar Dalton creant un nou sample i Víctor Tarruella que reflexionarà sobre la identitat des d'una vessant heideggeriana i psicoanalítica. En aquest programa trobarem pel camí diverses definicions conceptuals que hem seleccionat entre totes per compartir un breu glossari de termes vinculats a la identitat, al gènere i a l'orientació sexual. Donat que sovint hi ha confusions amb aquests conceptes, hem volgut compartir aquest glossari que hem extret de la recerca de la Cristina García, pensadora convidada al programa, i del diccionari LGTBI. Aquí teniu el primer tast.
4: Bigènere. Una identitat de gènere en el marc dels termes multigènere, no binari i transgènere. Una persona bigènere normalment fluctua entre les dues nocions tradicionals de comportaments i identitats masculines i femenines. No obstant, n'hi ha que varien entre qualsevol dels gèneres. Aquestes persones poden experimentar aquests gèneres al mateix temps o en moments diferents.
5: Drag queen o drag king. Persona que es vesteix amb roba i complements contraris al seu gènere assignat i adopta de manera exagerada el rol femení o masculí, amb finalitats artístiques o lúdiques. Són també coneguts i conegudes com a transformistes.
6: Gènere fluid. Persona amb una identitat de gènere o una orientació sexual inclassificable o canviant.
7: Gènere no binari, també conegut com gènere queer. És un terme que designa a les identitats de gènere que no es troben dins dels gèneres binaris home-dona. A les identitats de gènere no binàries trobem una varietat d'identitats en constant expansió, com per exemple la gènere o el gènere fluid, entre d'altres.
14: La primera pensadora convidada d'aquest últim programa de la temporada és la Cristina García. Ella és psicopedagoga al Departament d'Educació i part del seu treball als instituts es centra en el foment del coneixement, del respecte i la sensibilitat vers la diversitat afectivo-sexual de gènere dirigit a tota la comunitat educativa. El programa d'avui ens explicarà tres conceptes clau en relació a aquesta temàtica.
11: En primer lloc, m'agradaria molt donar-vos les gràcies per convidar-me al programa i, bueno, la veritat que és un plaer poder compartir amb totes vosaltres aquests conceptes clau i reflexions diverses. Heu escoltat mai comentaris com "aquesta noia segur que és lesbiana perquè vesteix com un tio" o "aquest noi segur que és molt promiscu perquè és bisexual"? És cert que molts cops les persones actuem i fem comentaris des de la ignorància, i això no ens ajuda a empatitzar ni a ser persones inclusives amb la diversitat. Llavors, per poder parlar de diversitat afectiva o sexual i de gènere, és important tenir clares tres dimensions independents de les quals us parlaré a continuació: el sexe biològic, el gènere i l'orientació sexual. Cal dir que tot el que comentaré a continuació està basat en estudis realitzats per persones expertes en la temàtica, com per exemple Samuel Killerman, Judith Butler, Gail Rubin i un llarg etcètera. Tal com deia, en primer lloc parlarem de la dimensió del sexe biològic. Podríem dir que el sexe és la diferència sexual biològica que distingeix els cossos considerats com a femenins, masculins o intersexuals. I tot això d'acord amb els òrgans genitals interns i externs, les característiques sexuals secundàries, els cromosomes i la càrrega hormonal. Les persones intersexuals, o també anomenades intersex o persones amb diferències en el desenvolupament sexual, neixen amb caràcters sexuals que no es corresponen amb les típiques nocions binàries. És a dir, poden tenir característiques, hormones o cromosomes masculins i femenins combinats. A més, a vegades he escoltat gent dir que això dels intersex és un mite, que no existeixen perquè mai han conegut cap. Llavors, jo crec que això es pot explicar perquè a la nostra societat, malauradament, preval una visió mèdica sobre la intersexualitat i llavors s'intervé quirúrgicament en el moment del naixement. Aquest fet és degut a l'objectiu i necessitat cultural de mantenir clares les distincions entre ambdós sexes. Però creieu que això és ètic? De fet, en algunes cultures s'accepta que els joves intersex creixin i que experimentin adoptant el gènere que prefereixin i només apliquen la cirurgia per raons estrictament de salut, ja que consideren que han de ser les mateixes persones intersex les que decideixin si volen modificar o no els seus cossos. Passant a parlar de la dimensió del gènere, em centraré en la corrent que el defineix com a resultat d'una construcció social, la qual, tot i que no nega que hi hagi cap influència biològica, no dona suport a les idees binàries i deterministes que la perspectiva biologista afirma. Probablement, algunes de vosaltres haureu escoltat la frase cèlebre de Simone de Beauvoir, que diu "No se nace mujer, se llega a serlo", on la idea de "se llega a serlo" ja ens fa pensar que el gènere no és una essència donada per naturalesa, sinó una activitat. Quan parlem de gènere, podem parlar d'identitat i d'expressió de gènere. La identitat de gènere es tradueix en la sensació de sentir-se homes o dones en funció dels trets de personalitat, els hobbies, els rols, les expectatives, que marca la societat com a esperables d'acord amb el sexe biològic. No obstant això, avui dia veiem com aquest binarisme home-dona no és exclusiu i està donant pas a identitats de gènere no binàries, com per exemple les persones trans, queer. Això és degut a que no totes les persones se senten còmodes en el gènere que els hi ha estat assignat al néixer, ja que la identitat és diversa. Aquí m'agradaria especialment a Judith Butler, filòsofa postestructuralista, la qual defineix el gènere dins la seva teoria de la identitat performativa com un dispositiu que es posa en marxa ja des del moment que el doctor o la doctora afirma "serà un nen" o "serà una nena". Així doncs, aquesta assignació de gènere inicial ja predisposa l'infant a construir-se una identitat a través de les diferències, a través de les diverses influències i expectatives del seu entorn.
15: en funció doncs, de les joguines que li regalen, la roba, els colors, la manera que s'adrecen a ell o a ella, les conductes reforçades. Passant a parlar de l'expressió de gènere, d'acord? Perquè hem dit que hi havia dues, la identitat i l'expressió de gènere. Doncs l'expressió de gènere fa referència a com la persona mostra el seu gènere externament. I això pot ser a través de la roba, el llenguatge, el maquillatge, les maneres de comportar-se. L'expressió de gènere està determinada pel binarisme feminitat o masculinitat. Per exemple, el fet

0: Creieu que el gènere, tal com s'ha construït, només perjudica aquelles persones que se'n surten de la norma? O bé creieu que perjudica a tota la societat perquè limita les nostres característiques a aquelles assignades als homes i les dones? Un cop feta aquesta reflexió, passarem a la dimensió de l'orientació sexual, la qual es podria definir com la tendència d'una persona a sentir atracció física o afectiva per altres persones, generalment en funció del sexe o el gènere al qual suposadament pertanyen. L'homosexualitat, l'heterosexualitat, la bisexualitat i la pansexualitat són alguns exemples d'orientació sexual. No obstant això, també hi ha casos de persones que no senten atracció sexual per cap persona. Llavors, en aquest cas, parlem de persones asexuals. Cal dir també que, en gran mesura, els nostres gustos estan guiats per l'educació rebuda, la qual tendeix a encaminar-nos cap a l'heterosexualitat. Per tant, a la nostra societat s'acostuma a donar l'anomenada presumpció d'heterosexualitat. És a dir, si ets home, la gent suposa en primer lloc que t'agraden les dones i a la inversa. D'altra banda, investigacions portades a terme a mitjans del segle XX, com per exemple la d'Alfred Kinsey, mostren que la sexualitat humana no està separada en compartiments i que la majoria de persones no som absolutament homosexuals o heterosexuals, sinó que la diversitat humana se situa en un continuum. Per concloure, m'agradaria remarcar que, tenint en compte les tres dimensions que s'han explicat, ens podrem adonar que si només adoptem la perspectiva marcada pel sistema binari heteronormatiu, estarem excloent i discriminant a tota aquella població que se'n surt d'aquests patrons, com són els intersex, identitats de gènere no binàries, expressions de gènere andrògines, pansexualitat... Tot i així, també hi ha qui diu que totes aquestes etiquetes i categories acabaran desapareixent. Doncs la necessitat de categoritzar-ho tot, i més encara des d'una perspectiva binària, ens limita i, conseqüentment, ens fa menys lliures. Així doncs, i per finalitzar, m'agradaria deixar-vos amb una reflexió de Butler que diu: ¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos. Espero que aquestes idees i reflexions hagin qüestionat algunes creences. I gràcies de nou per haver-me donat l'oportunitat de participar a Sample Filosòfic.
1: Moltes gràcies per la teva aportació. Parlant abans del programa i preguntant als nostres entorns, vam veure que podia ser interessant fer algunes aclaracions sobre conceptes que travessen les nostres vides i que construeixen les nostres identitats. Has estat molt aclaridora. Hem de dir, però, que, com tot el que gira al voltant de la identitat, i més encara quan parlem de subjectivitats emergents i altres formes de relació i vinculació, no té sentit fixar-ho i donar-ho per acabat. Aquesta aproximació té per voluntat donar eines per pensar i relacionar-nos amb menys violència i més comprensió. Des d'aquí, gràcies, Cris, per compartir la teva recerca i fer-la extensiva.
2: Identitat. Identitat. Identitat.
3: Bola de plomo social encadenada a un órgano. Peso impuesto. Gravedad histórica e histérica. Pero no, mi género lo genero yo. Las cisnormas pierden forma y no determinan, se terminan y deforman. Ellas, ellos, ellas quieren, pueden, ser y son gérmenes de autodecisión. La llamaron poesía, pero siente que es canción. Pasión por la vida en negra tumba. Rebelión, revolución, evolución, solución, soledad a tierna edad si la piedad hace alusión a las ilusas alas de libélula liberándola del sol. ¿Soy yo o soy un escarabajo huyendo de la luna? ¿Soy yo o soy otra cosa u otro coso u otra cose? ¿Quién decide? Decido yo. Identidad.
2: Identidad. Identidad.

0: Identidad, identidad, identidad, identidad, identidad.
1: Acabem d'escoltar una nova creació de Crossis, part de l'equip de Sample, raper, escriptor i filòsof, i des de fa uns mesos també president de l'associació cerdanyolenca Rap en Quarantena. Seguim amb la Maribel Palma, una dona compromesa amb els valors de respecte cap a la vida en totes les seves formes. Avui comparteix amb nosaltres un breu text que sorgeix després d'una experiència que l'afecta i, d'alguna manera, transforma la seva mirada cap al col·lectiu trans.
2: D'entrada, felicitar-vos per aquest espai i la tasca tan important de difusió que feu. I, bueno, molt agraïda de poder participar. A veure, per la meva part, dir-vos que més que agradar-me escriure, és com una necessitat que em ve doncs, quan em ve. Aquest escrit és un petit exemple. El vaig escriure el novembre del 18, mentre venia objectes i roba de segona mà en un mercat, i em va inspirar una dona trans a la que vaig conèixer en aquell moment. Està fet des d'una visió externa al col·lectiu, però crec que d'alguna manera expressa el meu recolzament i empatia cap a aquest i la diversitat existent. Apenas quedaba gente, y en las paradas de ropa y complementos empezaba a recoger. Yo siempre esperaba hasta el final. Entonces la vi. Aquella mujer entraba despacio, parándose en cada uno de los tenderetes del mercadillo dominical que seguían abiertos. Desgarbada y extravagantemente vestida, sin perder en sus ropas un claro aire de feminidad, caminaba intentando en cada paso llenar la inseguridad que percibí en el mismo instante de verla. ¿Cuánta felicidad y desdicha cabe en un ser? No sé de qué modo podía yo comprender las sensaciones de su transición, de lo que había vivido, de aquello que yo pensaba ella sentía. ¿Pero quién era yo para ni tan siquiera adentrarme en sus emociones? La seguí con la mirada mientras revolvían los montones de ropa usada. Mi intrusismo me avergonzaba, pero no podía evitarlo, ya que al mismo tiempo crecía en mí una profunda empatía y serena admiración. Así pude sentir su satisfacción al tocar y ver los vestidos que podía llevar si se le antojaba. Podían ser suyos. ¿Quién iba a juzgarla ahora? ¿Ya era una más? La imaginé en la libertad del ave enjaulada que escapa, en la comodidad del zapato que no aprieta, en la satisfacción del vestido que se ajusta y nos hace sentir cómodas en él. Mujer nueva, mujer nacida, descubierta, de luchas inimaginables, de olvidos y de desprecios, tantas veces humillada, tantas veces no creída. Mujer por fin ante el mundo, mujer, tú misma. Se acercó al puesto donde yo vendía y una inmensa ternura me invadió con el simple intercambio de palabras. «No puedo creer que en todo el día no hayas vendido este pañuelo rojo tan bonito», me dijo. Le respondí, «con toda certeza te estaba esperando a ti. Lucirás muy guapa con él». Lo agradeció mientras me dedicaba una sonrisa saludable y mixta. Y fue entonces cuando mi corazón voló hacia mundos nuevos, libres y llenos de esperanza.
1: Moltes gràcies, Maribel, per compartir aquesta història personal i el text que vas escriure després d'aquesta vivència. En aquests moments, la llei trans està removent a moltes persones i la teva aportació, allunyada de la polarització i de la violència, és una peça íntima i personal que forma part de l'engranatge que composa la lluita pels drets identitaris de totes.
3: Heteronormativitat. Tendència a privilegiar socialment el patriarcat i l'heterosexualitat com a models de vida, considerant totes les altres formes de conducta sexual com desviacions de dita norma.
4: Cisgènere o persona cis. Persona que s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. Per exemple, un home que neix amb les característiques biològiques pròpies dels homes viu com un home i se sent identificat socialment com un home.
5: Sexualitat no normativa. Sexualitat que va més enllà del patró que estableix com a valors principals i dominants l'heterosexualitat, la monogàmia i la reproducció.
6: Trans. Engloba les identitats transsexual i transgènere sense haver d'explicar les divisions internes que existeixen dins del propi moviment trans.
1: Seguim amb Víctor Tarruella. Ell és filòsof en formació a la Universitat Autònoma de Barcelona, un d'aquells filòsofs que arriben a les aules impulsats per un neguit vital d'aquests que ens porten a dir ara o mai.
7: Bé, primer de tot, moltes gràcies per la presentació, Bàrbara. Salutacions també a tots els nostres oients. I bé, en la secció d'avui farem una breu reflexió al voltant de la qüestió de la identitat i m'agradaria demanar-vos una cosa, i és que si podeu, i us ve de gust, efectivament, a més d'escoltar, doncs m'acompanyeu reflexionant vosaltres mateixos sobre les qüestions que anirem treballant al llarg de la secció. I dit això, doncs ja podem encetar, parlarem de la identitat, i la identitat és un terme que ve del llatí idem, que significa el mateix, allò que es repeteix indefinidament. I, per tant, quan ens preguntem per la nostra identitat, sembla que ens haguem de preguntar per quina és aquella cosa que roman immutable en nosaltres. Sempre, no? Que és allò que permanentment és el mateix, no? Segueix sent el mateix. Dit d'una altra manera, què és allò que tenim que fa que siguem nosaltres i ningú més alhora? Tot indicaria que d'alguna manera ens estem referint a la nostra essència. Però podem veure la nostra essència? O fins i tot podem arribar a definir-la? Potser, com va deixar escrit en El petit príncep l'escriptor Saint-Exupéry, allò essencial és invisible als ulls. Tanmateix, desplacem ara una miqueta la qüestió per portar-la a un terreny més pràctic de la vida quotidiana. I és que una de les situacions més típiques de la nostra vida que tenen a veure amb la identitat és quan algú ens pregunta, escolta, qui ets? I bé, en el meu cas, doncs el primer que diria és el meu nom, sóc el Víctor, i possiblement a continuació doncs diria que sóc un noi de 26 anys i potser per acabar doncs afegiria que sóc català, per exemple. Crec que tots, més o menys, respondríem coses semblants a aquesta pregunta. Potser algú destacaria algunes altres coses, el seu ofici, la seva condició de mare o de pare, etc. Però el que ja anem veient és que en aquesta descripció tots anomenem característiques que de fet són accidentals de nosaltres mateixos. No estem en cap cas descrivint la nostra essència. Però, justament, com havíem dit abans, el principi d'identitat el que ens assenyala és que un ens és sempre idèntic a ell mateix, ja es tracti d'una cosa, d'una persona o d'un grup. Però quan volem tractar de trobar què és allò que fa que siguem nosaltres i ningú més, sembla que no puguem acabar de resoldre aquest enigma, no? Tot i així, el sentit comú que impera en tots nosaltres, ens indica que tots som perfectament capaços de distingir-nos els uns dels altres d'una forma clara, sense tenir en compte aquestes característiques accidentals. És a dir, jo mateix em reconec a mi mateix al llarg de la meva vida com la mateixa persona, com el Víctor, encara que hagi canviat al llarg dels anys. I de fet, doncs les persones que em coneixen des de fa molts anys, per molt que jo hagi anat canviant, em segueixen reconeixent com el mateix, evidentment, no? I amb els anys és evident que tots canviem la nostra aparença, les nostres pràctiques de consum, fins i tot canviem els nostres valors, les nostres ideologies, però no per això ens deixem de reconèixer com els mateixos. Ara bé, si féssim l'exercici contrari, és a dir, si tractéssim d'aïllar què queda de nosaltres, si traiem els nostres hàbits, les nostres pràctiques, les nostres ideologies, etc., etc., què és el que queda? Deixo la pregunta perquè cadascú la reflexioni en ell mateix. I per seguir amb la reflexió, ens remetrem a un típic cas de reflexió filosòfica sobre la identitat, que és la paradoxa clàssica del vaixell de Teseu. Per explicar-la de forma molt resumida, podríem dir que surt un vaixell de fusta d'un port, port A, i es dirigeix a un port B. Durant aquest trajecte, totes les peces de fusta del vaixell que ha sortit d'aquest port A es substitueixen per unes altres, fins al punt que quan el vaixell arriba al port B no li queda ni una sola peça de les originals amb les que ha sortit del port A. La pregunta de reflexió que suscita d'aquest cas és: estem davant del mateix vaixell quan aquest arriba al port B encara que no en quedi cap part de les seves parts originals? I aquí doncs podríem fer diferents reflexions, i s'han donat moltes respostes, tant de si és el mateix vaixell, perquè si tu t'agafes la perspectiva des del port B, arriba amb la mateixa ruta, amb els mateixos tripulants, el vaixell, no?, que s'esperava, i per tant podríem argumentar que és el mateix vaixell, inclús per als tripulants podria semblar que estan en el mateix habitacle, tot i que es va transformant periòdicament, diguéssim, a poc a poc, i no en queda res al final del mateix, segueix havent-hi aquesta consciència d'una continuïtat en aquest vaixell. També es podria dir no és el mateix perquè no conserva cap de les seves peces originals i per tant materialment podem dir que no és el mateix. Aquestes són unes de les respostes que s'han donat. Fins i tot s'ha fet alguna pregunta més a través d'aquesta paradoxa, i és: si es guardessin totes les peces originals del vaixell i es tornés a construir un segon vaixell amb elles, quin dels dos seria el vaixell original? Bé, deixo la reflexió per vosaltres. En el meu cas us puc apuntar a dir que per mi és i no és el mateix vaixell alhora, de la mateixa manera que en el cas més típic d'una persona es pot banyar d'Heràclit, una persona es pot banyar en el mateix riu dues vegades, doncs la resposta potser seria t'estàs banyant en el mateix riu i no. Hauríem de pensar quina és la substància del riu, què és l'essencial del riu, potser és el seu llit, potser són les seves aigües, potser és un entremig dels dos, etc. Però el que ens porta a reflexionar aquesta qüestió és sobre el següent. Gent, lamento comunicar-vos que la paradoxa del vaixell és la paradoxa de cadascun de nosaltres. D'alguna manera, si agaféssim una edat de referència, com podrien ser els 7 anys d'edat, i comparem el nostre jo dels 7 anys amb el nostre jo actual, segurament doncs hem canviat cadascuna de les peces que ens conformen i ara som un vaixell totalment transformat. Però, paradoxalment, alguna cosa ens diu que seguim sent el mateix vaixell, tot i que biològicament, fins i tot biològicament, doncs totes les cèl·lules que teníem quan teníem 7 anys doncs estan mortes i substituïdes per unes altres, no? Bé, potser la qüestió de la identitat té més a veure amb el que ens expliquem a nosaltres mateixos de qui som que amb el que som en essència en realitat, no? I potser, com deia Sartre, som el que fem amb el que han fet de nosaltres. I potser, per finalitzar i per anar acabant, som com ens explica Eduardo Galeano en el seu Libro de los Abrazos, en el següent fragment, que el llegiré en castellà, en versió original. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. I potser la identitat té més a veure amb una narrativa que fem de nosaltres mateixos que amb una essència transcendental, però això ho deixo a la reflexió de cadascú. I bé, espero que d'aquesta petita secció doncs n'hagueu sortit amb més preguntes que respostes. I és que d'alguna manera la filosofia és, entre d'altres coses, això, no? L'art de fer-se preguntes. Jo, per al moment, em despedeixo i espero que tot i així doncs, seguiu gaudint del programa. Així que fins aviat, sampleros.
1: Un pensament que ens porta cap a un territori diferent del que hem tractat fins ara al programa. Continuem amb un sampling d'Oscar Dalton.
8: Cuento a mí. Es nuestra historia de vida más profunda e íntima. En esa película soy tres. Soy el guionista, soy el narrador y soy el protagonista. Responder a la pregunta quién soy, desde el legado que he recogido, reescribiéndome y en todo ese proceso siendo feliz. Antes de que vinierais a este mundo, ya erais una palabra. Cuando marchéis de la vida, el legado, ya veremos si es sostenible o no, que dejaréis a generaciones futuras, será esa misma palabra, como el título de todas las experiencias vitales que viváis. ¿Cuál es esa palabra misteriosa? El nombre propio, la primera palabra que nos habita. Queremos saber quién soy. Pero hoy día, con tanto cambio sociológico y tecnológico, es realmente difícil. Paul Ricoeur, filósofo y uno de los padres intelectuales de la identidad narrativa, dijo: la palabra no es una generalidad. La palabra es la respuesta más específica a la pregunta ¿quién soy yo? Sé determinado con tus palabras, porque determinará tu carácter. Pero no cualesquiera palabras, no. Las palabras que nos habitan. Porque ellas forman parte de nosotros como una verdad. Y cuando lo hacen, son como hilos invisibles que van a manejar nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestra personalidad, nuestra manera de ver el mundo. Ellas van a definir quién soy. Ellas serán la respuesta a quién soy, quién quiero ser y sobre todo, cómo lograrlo. Somos palabras. Las palabras.
0: Sample filosòfic.
9: Transsexual. Persona transgènere que s'identifica amb el gènere contrari a aquell que li va ser assignat al néixer, segons les seves característiques biològiques. La forma transsexual té un origen mèdic i s'associa sovint a les persones que han completat la transició per adequar la seva expressió de gènere a la seva identitat de gènere, especialment a les que s'han sotmès a tractaments mèdics i a una operació de reassignació sexual.
10: Transgènere, persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Es diferencien de les persones transsexuals perquè el rebuig cap als seus genitals no és radical fins al punt d'optar per una cirurgia, aconseguint el seu benestar i tranquil·litat amb el fet d'expressar el gènere amb el qual s'identifiquen.
11: Agénero. Una persona que no siente ninguna conexión con el sistema tradicional de género, hombre-mujer, y que no se reconoce a sí misma como poseedora de ningún género.
1: Acabem el programa acompanyats de Mick Jones, un últim tema per aquesta temporada, aquesta primera temporada que acabem juntes. Us volem donar les gràcies a totes, hem après moltíssim durant aquests mesos. Som un grup de persones, d'estudiants, de professores de la Universitat Autònoma de Barcelona que han col·laborat amb persones externes a la universitat i que, sense haver fet gairebé ràdio abans d'aquest projecte, ens hem capficat i hem après moltíssim durant aquests mesos. Esperem tornar a la segona temporada, al proper curs, amb un format més definit, més treballat, més dinàmic, més fresc i amb nous temes que tractarem juntes. Perquè amb vosaltres sample passa d'una constel·lació a un univers sencer.
12: I'm risking so much by touching you.

0: Radio Fat és cultura.
1: És memòria històrica.
2: És literatura.
3: És prosa.
4: És divulgació.
5: És rock and roll.
6: És creativitat.
7: És participació.
8: És una mà de contes.
2: Només existeix un terreny en què es desenvolupa l'experiència de la llibertat. Només en una esfera de la circumstància humana ser et ser en llibertat. Es tracta de l'àmbit de la nostra trobada amb la música, l'art i la literatura. Rudolf Steiner.
9: Avui venim a xerrar de nou...
10: Llavors, aquí hi ha hagut tradició d'Horta de Sac.
11: Hauria viure sempre aquí.
12: Una prosa cuidada. De figura...
13: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

càvecs, fort d'estes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant del lero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'ha de deixucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenir per pàtria una barca, llunes i estrelles mos donen ses

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Apunts literaris. Amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat en l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recoman ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
2: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil, i per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vista en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no?, d'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això del que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, amics. En aquesta ocasió farem un repàs per cançons que en algun moment han sonat per les xarxes, l'hem sentida per WhatsApp o per YouTube, desconeixem el grup, a lo millor, i la cançó rodarà uns dies, però no la sentirem a concerts, a discos o a programes de ràdio. Bé, ep, Radio Far, sí. A lo millor, un grup ha gravat una cançó que després no ha anat en el disc per una o altra raó i ha quedat dins un calaix. Cançons temporals, cançons fantasmes, cançons que avui retornen a la gramola i reneixen una vegada més.
1: Norca es blava, és el tranquil i mar que abraça.
2: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Alzines velles i pins dansaires.
3: Lara Pons, benvinguda, finalment, a Maquetes, en el podcast de Música Guapa de Radio Far. Què tal?
4: Molt bon dia, molt bé.
3: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havien de fer avui, sí o sí, així que estic content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja m'ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
4: Sí, sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
3: Ah, vale.
4: Allà te va donar per... De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés quatre acords i aprenguent a tocar la guitarra, pues aprenia... Vaig començar a aprendre una cançó,
3: vale.
4: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà van començar a dir, ostres, pues no us cantes malament, ostres.
3: Quina cançó?
4: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
3: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
4: I després va ser Stand By Me.
3: Vale.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Durant totes aquestes temporades de la biblioteca, hem recomanat obres que mostren els horrors que els éssers humans són capaços de cometre. En el nostre país hi va haver uns anys en què es van fer un xinxer de pel·lícules sobre la Guerra Civil Espanyola, fins al punt que deies que cansats que són amb aquest tema. Però no. Totes aquestes obres són necessàries per recordar-nos les barbaritats terribles i inhumanes que podem arribar a cometre, que ens converteixen en els nostres propis dimonis. Obres necessàries per intentar no tornar a repetir aquests crims contra nosaltres mateixos, encara que, per lo que es veu, els éssers humans estem castigats a tornar a repetir aquests errors. Què vam fer? A qui vam ofendre per sofrir aquesta condemna de Prometeu que sembla eterna? Duim avui, en forma de novel·la gràfica, una d'aquestes obres necessàries i, per tant, duríssima. Avui, Rellam d'Herba, de la coreana Keum Suk Jendri Kim. Jo som en Chek Pons i això és Biblioteca Freak.

I comencem amb aquesta Give Me Shelter, Donem Refugi, dels Rolling Stones, per començar a situar-nos a la història d'avui. Tornem en el món de la guerra, aquest crim contra la humanitat que amb el seu foc grana els carrers, els crema com una estora vermella de carbó i destrueix qualsevol refugi, fent esvair la vida. A herba tampoc hi ha refugi.

Però, abans de res, anem a donar un poc de context i viatjam en el Japó de finals del segle XIX, quan se'ls comença a engreixar els senyals i inicien la seva política expansionista per la costa est d'Àsia. Respecte a Corea, que és el que a nosaltres ens interessa, les hostilitats comencen un poc més enrere, fins i tot, però no és fins al 1910 quan Japó annexiona Corea en el seu territori. En tota aquesta història universal, hi ha molt de merder, i com que això tampoc pretén ser una lliçó d'història, votam a la Segona Guerra Mundial, on Japó té els senyals encara més inflats i reprèn aquesta política expansionista, alhora que bombardeja

assentats a la costa est d'Àsia, les tropes japoneses es dediquen a cremar tot el que troben en el seu pas i a massacrar la població civil. I, clar, això desgasta els soldats. Com a resposta, les malparides autoritats nipones creen les estacions de consol, inferns en els que raptaven dones, majoritàriament coreanes, però també n'hi havia de japoneses, on eren indiscriminadament, salvatgement, violades. Aquesta és la història de na Lee Ok-sun, una de les seves supervivents. Herba és una bestialitat de còmic, de novel·la gràfica, que ha estat traduïda a més de 14 idiomes i ha rebut un fotimer de premis. I una de les seves raons és perquè toca molts aspectes. Com que hem començat amb la guerra, anem a continuar amb ella, amb com afecta la guerra a la població. A part de lo que ja hem dit, d'arrasar amb tot el que van trobar en el seu pas. Japó va obligar tota la joventut coreana a unir-se a l'exèrcit, els quals, òbviament, van ser explotats fins a la mort. Milers de coreans van acabar en camps de batalla per prestar servei militar voluntari o obligatori, entre cometes, diu la narració. A les dones, a més, se li va negar la llibertat i, bé, ja vos ho podeu imaginar. També, amb la finalitat d'esborrar la identitat i les tradicions del poble coreà, Japó va imposar cruels polítiques colonials, entre moltes, la imposició de la religió sintoista, l'adopció de llinatges japonesos, els quals, si es rebutjaven, no es podia accedir a la xarxa d'abastament d'aliments i d'altres productes, i a més, la persona passava a encapçalar la llista de candidats en els camps de treball,

també a l'escola, només es podia emprar el japonès i s'animava en els alumnes a vigilar-se mútuament per si qualcun d'ells ratllava coreà. Tot això amb la finalitat de domesticar la gent de la colònia, fer una única cultura. A què em sona això? Bueno, seguim ara amb la part dura. Les estacions de consol, situades en llocs remots, estaven proveïdes amb fietes i adolescents raptades que, a més de ser violades, també eren obligades a treballs físics, sense descans, ni per tenir la regla o estar malaltes, perquè, si no, es perdia a doblers. Les ficaven en cases o habitacions compartides per diverses dones, on vivien en condicions lamentables, amb poca aigua i menjar. Les violacions, a qualsevol hora del dia, el cap de setmana es multiplicaven, tenien lloc en aquests espais, moltes ocasions amb altres víctimes mirant en el seu costat. A més de les condicions penoses en què vivien, la falta de menjar i aigua, també s'havien d'enfrontar a constants pallisses, tortures, embarassos i malalties de transmissió sexual, per fet que els fills de puta dels soldats no volien emprar preservatiu. La nostra protagonista va viure en aquestes condicions durant 3 anys. En acabar la guerra, es va haver d'enfrontar en el rebuig de la seva família i de la societat. Gràcies, societat. Un altre aspecte que destacaré és la utilització de la natura, present en el llarg de tota l'obra, que sempre, sobretot, com una cortina per les escenes de violència, per velar aquests actes de màxima crueltat inhumana. És necessari mostrar la cruesa de la violència per denunciar-la? Òbviament, si aquests actes es mostren, l'impacte sobre el lector és major, però, segons l'autora, no volia fer reviure la terrible experiència a les víctimes. D'aquesta manera, aquests actes violents se mos transmeten a través de la natura i on, també, en moltes ocasions, el cos de la dona, que pateix un turment inimaginable, és mostrat de manera bella, com un missatge de reforç de la supervivència. Aquestes dones van ser, són víctimes, i la culpa aquí no hauria d'existir. La natura és el símbol de la seva resistència. Una natura que funciona també de metàfora de lo que està passant, com quan els soldats calciguen flors i herba per mostrar el dolor que estan sofrint les dones en aquest infern. I per altra banda, també fa referència a la infantesa de la protagonista que, tot i ser dura, vivia en una societat extremadament patriarcal. Per ser al·lota, no podia anar a l'escola, s'havia d'encarregar dels homes de la família, etc. Com una manera de fer recordar els bons moments, imatges de bellesa enmig de la barbàrie. Una natura, finalment, que també apareix en el títol. Una herba que simbolitza les persones comunes, sense cap poder, que continuen dempeus, tot i les forces que les volen destruir. Una herba que persisteix després de ser calcigada i fins i tot creix amb més força per tocar el sol i ser besada pel vent. En quant a el dibuix, la novel·la està dibuixada en blanc i negre expressionista, de traç delicat i senzill que, de vegades, no pot contenir l'emoció i intensitat de lo que s'està contant, sortint de requadre, expandint-se per tota la pàgina. L'autora fa feina amb tinta tradicional coreana, emprant tant pinzells com esponges o, fins i tot, roques. Com ja he dit,
no trobam aquestes escenes de violència explícita amb les que s'empra la natura o també mitjançant llum i obscuritat, la mida de les figures o espais buits, d'aïllament i silenci, com a l'escena de la primera violació de la protagonista, narrada a doble pàgina, plena de vinyetes fosques. Aquesta por, l'obscuritat i les ombres que crea la ment. Segons l'autora, el color distreu de lo que és veritablement important. Herba és una obra difícil de llegir, de digerir, d'oblidar, però on també hi brilla l'optimisme. Una obra poderosa i innecessària que hauria de ser d'obligada lectura en els instituts, però segurament molts ho trobarien una aberració immoral. Res, deixem el tema. Acabar dient que els governs de Corea del Sud i del Japó van arribar a un acord econòmic compensatori, però sense tenir en compte ni l'opinió ni el consentiment de ses supervivents. A dia d'avui, el govern japonès encara ha estat incapaç de reconèixer els fets i demanar disculpes. I fins aquí el capítol d'avui, que he de dir que també ha estat difícil de gravar i encara que no es noti, he hagut d'aturar unes quantes vegades. Tot i així, torno a repetir que és una obra imprescindible i no me cansaré de recomanar-la. I res més. Fins la setmana que ve ens acarrellarem d'una novel·la d'aventures amb un lleuger sabor a Harry Potter. Però això és Biblioteca Freak i ja veureu. Deim adeu amb un himne mític de la resistència i supervivència amb I Will Survive de Gloria Gaynor, però amb el toc més roquer de Cake. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a ses paraules escrites.

truques i ja t'obre l'anfitrió. Sents l'aroma des del rebedor. Amb el primer plat tu no n'has deixat ni rastre, penses que has de ser educat. Però és que el segon s'ha convertit en un desastre.

Ells no saben que el dolç et fascina. Treuen una tarta que et diu vine. Després ve la son, és aquella son que et guanya quan els ulls se't tanquen sols. Vius entre dos mons, no saps si estàs al sol.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? A Ciutadella, foc i fum és tota una institució. Uns dies abans de Sant Joan, per força l'has d'anar a veure. Jo record haver anat a l'escola, però sobretot record haver vist un parell d'anys la versió reduïda i gratuïta que es fa sempre davant l'hospital. A la meva àvia li encantava foc i fum. Tenia CDs de diferents edicions gravades, se sabia fil per ran dels diàlegs i totes les cançons. Siguis o no de Ciutadella, foc i fum és una herència cultural innegablement important pel poble menorquí. Aquesta sarsuela va ser escrita el 1885 per Joan Benejam i des d'ençà, les variacions que se li han fet en el text han sigut mínimes. Jo sempre ho considero una finestra però mirar enrere i sentir com ratllaven els nostres avantpassats. Podeu imaginar la il·lusió que me va fer poder llegir-la sencera per primera vegada. L'hagueu vista o no, vos recomano ferventment el volum editat per l'Institut Menorquí d'Estudis a càrrec del mestre López Casasnovas. Hi trobareu anotacions lingüístiques molt interessants, etimologies i explicacions de les frases fetes que hi apareixen. Ah, i també la teniu gravada a YouTube. Què més voleu?
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo, tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de no sé quin nombre devia

0: Per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella bueno, situació que m'he dit al límit de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això del que això és el que fa complexa, no? Tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
1: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Es Far Cultural i Cas d'Artistes presenten la mostra oberta 51 de l'artista Clara Garriga Andreu. Compartirà un procés creatiu de desfragmentació i reconstrucció de la imatge que investiga la fotografia com a vestigi material i emocional de la violència de gènere. Vine a conèixer el seu treball el dimecres 13 de maig a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. Cal inscripció prèvia. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.